0: 58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, ja tenim retencions habituals també en aquest mateix vessant. Tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en sentit sud cap a Barcelona, també a les dues rondes en direcció Llobregat. Al Llobregat també, precisament en aquest vessant, ja trobem lentitud habitual en direcció a la capital catalana i al Vallès. Cues per la C58 des de Sant Quirze i també un quilòmetre de congestió a la C17 a Parets del Vallès i a la AP7, on ja hi ha congestió en sentit sud d'entre Mollet del Vallès i Barberà. Per altra banda, hem de recordar que tenim diverses incidències, també recordant que hi ha diversos talls a unes vies per incendi. Tenim la C15 a Torre de Claramunt, tallada, la BB-2131, també a la Pobla de Claramunt, la GI-660 a Bisbal d'Empordà o la GI-6612 a Santa Cristina d'Aro. Tot plegat es mantenen aquestes restriccions a causa dels incendis. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El temps està marcat per aquesta calorada que s'intensificarà encara més avui amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i a la Catalunya Central. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous i deixarà molta sensació d'aixafogar a la costa amb temperatures màximes de 33 graus al litoral.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Inici de setmana complicat a Catalunya. Els bombers han treballat sense descans tota la nit, una nit que ens deixa imatges de flames i una gran angoixa dels veïns de les zones afectades pels incendis a Catalunya. La calor extrema no ajuda. Ahir es van declarar 3 incendis simultàniament a l'Anoia, al Vallès Occidental i a la Noguera, que es van sumar al de les Gavarres, que crema des de divendres passat i encara s'ha de controlar. L'incendi de l'Anoia és un dels que més preocupa. Es va declarar entre Carme i la Pobla de Claramunt i de moment hi ha 33.000 persones confinades, veïns desallotjats i edificis afectats. Els bombers han estat treballant tota la nit per controlar un dels flancs, primer el flanc dret, que és el que més preocupava perquè podia saltar la carretera C15. Per sort ha quedat contingut aquest flanc i per tant aquest salt no s'ha produït, el que ha pogut evitar de moment que les flames s'encaminin cap al Bruc, una zona amb molta vegetació de camí cap al massís de Montserrat. Aquest foc, això sí, encara continua actiu. També seguim pentents de l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que s'ha desplaçat cap a Caldes de Montbui. La situació més complicada es viu a la urbanització del Farell, on alguns veïns no han pogut passar la nit a casa seva. Els bombers els han reubicat en una zona segura després de constatar que no podien garantir la protecció de la urbanització.
3: Se'ns fa impossible de protegir les cases. És una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem.
1: Ho explicava l'inspector en cap David Borrell. De moment el que sabem és que els bombers hi segueixen treballant activament i és que aquest foc també segueix fora de control. Per sort, els bombers sí que van aconseguir controlar el foc d'Artesa de Segre, la Noguera, el tercer foc declarat aquest dilluns. Tot i així, durant tota la nit han mantingut línies d'aigua actives per evitar revifalles. El foc va començar cap a les 4 de la tarda en un camp de cereals on hi treballava una màquina segadora. Ha afectat unes 30 hectàrees, tot i que, segons els bombers, tenia potencial per afectar-ne unes 500. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, la simultaneïtat d'incendis i el desplaçament dels efectius i dels recursos dels bombers ha fet que el cos encara no pugui donar per controlat aquest incendi al Baix Empordà. Segueix estabilitzat i ha patit algunes revifalles, sobretot al flanc dret. En total ha afectat 25 edificacions i encara hi queden 20 vehicles d'aigua i 150 efectius que han treballat tota la nit amb l'objectiu de controlar-lo. Parlem d'un incendi que es va originar a la Bisbal de l'Empordà i el seu alcalde, Òscar Aparicio, ha parlat de les afectacions en declaracions a la brúixola.
4: Encara és provisional, perquè fins que no estigui extingit el foc en poden haver-hi més. Nosaltres, al nostre terme, tenim dues cases afectades amb deficiències estructurals i tenim una dotzena més d'afectacions menors, que són doncs això, patis o tanques de separació. Per sort, cap desgràcia personal.
1: Aparicio explica que demà dimecres els alcaldes dels municipis afectats es reuniran amb la Generalitat per començar a veure quines ajudes són necessàries i com es pot treballar perquè no es torni a produir un incendi d'aquestes característiques. Amb tot, avui es viurà una nova jornada de calor intensa en què es poden superar els 40 graus a l'interior. Això ha obligat els agents rurals a dibuixar un mapa que alerta que tota Catalunya està en risc d'incendi. Des del nivell més baix, en alguns punts del Pirineu, al nivell més alt, a pràcticament tot el territori. està prohibit l'accés a 6 àrees naturals, que són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada,

0: la Baronia de Rialb, el Massís de les Gavarres i s'hi ha afegit també Montserrat. Davant de tota aquesta situació, la consellera d'Interior i els bombers han fet un crit a la responsabilitat i la prudència per les hores que venen. Es vol evitar el col·lapse operatiu i per això també s'ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: I és important que la ciutadania tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona.
0: Davant la simultaneïtat d'incendis, els bombers han activat un centre de comandament unificat al seu complex central situat a Bellaterra.
2: Más de uno Catalunya.
0: Entre avui i demà, Catalunya assolirà el pic d'aquesta onada de calor, que serà més intensa que la que varen patir el mes de juny. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que es poden superar els 40 graus en molts punts de l'interior i que es poden arribar als 42 en zones de les Terres de l'Ebre, l'Empordà i l'interior de Girona.
3: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
0: Davant d'aquesta calorada, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat hidratar-se bé i evitar el sol en les hores més fortes. En aquest context, la demanda de sistemes de climatització no para de créixer, però les empreses alerten que cada vegada els costa més trobar professionals qualificats. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. És el cas de l'empresa catalana Miquel Camps Instal·lacions, que assegura haver rebutjat molts projectes que li han arribat aquest any per falta de personal.
5: Tenir-hi que no, perquè no tens personal per fer la feina, és una llàstima. Portem un bastant de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des de principi d'any.
4: El gerent d'aquesta empresa assegura Onda Cero que molts oficis tècnics tenen una ocupabilitat de gairebé el 100%, però que cada vegada hi ha menys alumnes als cicles de formació professional. Davant d'aquesta situació, reclama dignificar l'FP industrial i reforçar la formació en oficis per donar resposta a una demanda que continua creixent.
0: Gràcies, Ricard. I un parell de punts abans d'acabar, sapiguen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una dona a percebre la pensió de viudetat, tot i que el seu matrimoni celebrat al Marroc no constava inscrit al registre civil. L'alt tribunal català esmena la plana de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que li havia denegat el dret en considerar que la inscripció al registre civil és única prova per garantir la legalitat del vincle matrimonial celebrat a l'estranger i evitar un frau.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
6: Bon dia. La primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol torna avui als entrenaments amb l'única incorporació fins ara d'Àlex Calatrava, qui serà presentat al migdia a l'RCD Stadium. Hansi Flick ja té el nou responsable de la preparació física de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Es tracta del també alemany Benjamin Kuchel. Tots dos van coincidir a la selecció d'Alemanya campiona del món al 2014. El Tour de França s'acomiada de Catalunya després de 3 etapes per terres catalanes. Pogacar es va fer amb el triomf a la tercera etapa que va sortir de Granollers i va acabar a les Angles, convertint-se d'aquesta manera en el nou líder de la cursa gal.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
10: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
11: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: confinar diversos nuclis de Sentmenat i Caldes de Montbui. El foc ha cremat almenys una seixantena d'hectàrees i durant tota la tarda va avançar en direcció al Farell. Els ajuntaments afectats han habilitat espais per atendre els evacuats, mentre els equips d'emergència han treballat per protegir urbanitzacions i evitar que l'incendi continuï avançant cap a altres municipis de la zona. En aquest context de risc d'incendi i de temperatures molt elevades, l'Hospital de Sant Pau torna a ser refugi climàtic aquest estiu, convertir-se per quart any consecutiu en l'únic hospital de Barcelona integrat a la xarxa de refugis climàtics. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia. El centre ofereix més de 35 activitats gratuïtes per a tota la ciutadania de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia fins a finals de mes. Un programa que vol prevenir els efectes de la calor, però també combatre la solitud no desitjada, especialment entre les 25.000 persones majors de 65 anys que viuen soles a l'àrea d'influència de Sant Pau. Ho ha explicat la doctora Esther Francia de la Unitat de Geriatria de Medicina Interna de Sant Pau.
2: Aquest serà el quart any que fem del vestíbul i aquestes xerrades, i moltes vegades és molt bonic veure la interacció, no només de les persones grans que venen i ens pregunten i participen d'una forma activa, que a nosaltres ens encanta, sinó la interacció entre ells, que també és l'oportunitat de trobar-se en un lloc i poder compartir espai, temps i minimitzar una mica aquesta solitud.
1: El refugi s'emmarca en la celebració dels 625 anys de Sant Pau, amb activitats especials i un projecte d'escolta per millorar l'experiència dels usuaris.
0: Més coses. A l'Ajuntament de Barcelona, els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i el PP han forçat una comissió extraordinària per reclamar l'alcalde Jaume Collboni que deixi sense efecte la decisió de no renovar les llicències de bicicleta compartida. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
3: Bon dia, Montse. L'alcalde de Barcelona va anunciar fa unes setmanes que eliminaria aquestes llicències a partir del 2027 pel nombre de sancions acumulades i el mal ús que se'n fa. L'oposició, però, creu que es tracta d'una decisió precipitada i que posa en risc el projecte de mobilitat sostenible de la ciutat. Per això, tots aquests grups insten a Jaume Collboni a obrir un procés de treball amb els operadors de sharing per dissenyar un nou marc regulador i resoldre els problemes d'indisciplina i aparcament indegut d'aquests vehicles.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 100 milions d'euros per completar la renovació dels mercats municipals. L'objectiu és finalitzar les obres dels 10 edificis pendents de modernització en els propers 5 anys. Ferran Cuixart, bon dia.
4: Bon dia. El mercat de la Beceria obrirà les portes aquesta tardor amb tota normalitat i les obres de la Boqueria començaran aquest 2026. A més de la renovació dels equipaments, el Pla Estratègic de Mercats Municipals té altres reptes sobre la taula, com la digitalització, la sostenibilitat i també el relleu generacional. En aquest sentit, la tinent d'alcaldia Raquel Gil ha celebrat el bon estat de salut dels mercats, tot destacant que l'any passat es van incorporar 160 nous operadors, el que significa, diu, una taxa de renovació superior al 8%. Una altra línia de treball és la que es refereix a l'ànima social dels mercats. En el darrer curs s'han organitzat més de 400 sessions de cuina i tallers educatius amb la participació de prop de 6.500 estudiants.
0: Pel que fa a la mobilitat, els trens de la línia R8 de Rodalies tornen a circular pel túnel de Rubí un cop s'han acabat les obres de reforç i millora de la infraestructura clau en el transport de les mercaderies. D'aquesta manera es recupera el recorregut complet de la línia 8 i el seu pas entre Rubí i Martorell Central. Tot i això, es mantindrà el servei alternatiu per carretera per si es produeix alguna incidència durant la reobertura.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, ¿me das la hora?
8: Sí, son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: A17 circula amb retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, amb direcció a Tarragona, i en sentit nord també un quilòmetre de cues a Cerdanyola del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El temps està marcat per aquesta calorada que s'intensificarà encara més avui amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, de Ponent i a la Catalunya central. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous i deixarà molta sensació d'aixafogó a la costa amb temperatures màximes de 33 graus al litoral.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Inici de setmana complicat a Catalunya. Els bombers han treballat sense descans tota la nit, una nit que ens ha deixat moltes imatges de flames i de gran angoixa entre els veïns de les zones afectades pels incendis simultanis que s'han produït a casa nostra. La calor extrema que patim no ajuda tampoc. Ahir, recordem, es van declarar 3 incendis simultàniament a l'Anoia, al Vallès Occidental i a la Noguera, que es van sumar al de les Gavarres, que crema des de divendres passat i encara s'ha de controlar. Doncs sàpiguen que l'incendi de l'Anoia, que era un dels que preocupava més, ha rebut una bona notícia fa uns minuts i és que els bombers l'han donat per estabilitzat. David Borrell, cap dels bombers.
3: Tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de l'Anoia donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre.
1: Es va declarar entre Carme i la Pobla de Claramunt a l'Anoia. De moment hi ha 33.000 persones que han estat confinades, però que ara escoltàvem ja no ho estan, només la zona de les Garrigues. Els bombers han estat treballant tota la nit per controlar un dels flancs, primer el flanc dret, que és el que més preocupava perquè podia saltar a la carretera C15. També seguim pentents de l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que s'ha desplaçat cap a Caldes de Montbui. Aquest incendi, segons Borrell, encara segueix fora de control.
3: L'incendi de Sant Manat encara no el podem donar per estabilitzat. Ha mantingut, diguéssim, certa activitat doncs, de diverses fumaroles, diversa activitat, diguéssim, a dins del perímetre. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris i, per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
1: La situació més complicada s'ha viscut a l'urbanització del Farell, on alguns veïns no han pogut passar la nit a casa seva. Els bombers els han reubicat en una zona segura després de constatar que no podien garantir la protecció de la urbanització. Per sort, els bombers sí que van aconseguir també ahir controlar el foc d'Artesa de Segre, a la Noguera, el tercer foc declarat aquest dilluns. Tot i així, durant tota la nit han mantingut línies d'aigua actives per evitar revifalles. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, la simultaneïtat d'incendis i el desplaçament d'efectius i recursos ha fet que els bombers encara no el puguin donar per controlat aquest incendi al Baix Empordà. Segueix estabilitzat, ha patit algunes revifalles, sobretot al flanc dret, i en total ha afectat 25 edificacions i encara hi queden 20 vehicles d'aigua i 150 efectius que han treballat tota la nit amb l'objectiu de controlar-lo. Amb tot, avui es viurà una nova jornada de calor intensa en què es poden superar els 40 graus a l'interior. Això ha obligat els agents rurals a dibuixar un mapa que alerta que tota Catalunya està en risc d'incendi des del nivell més baix en alguns punts del Pirineu, al nivell més alt, a pràcticament tot el territori. Està prohibit l'accés a 6 àrees naturals, que són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Massís de les Gavarres i s'hi ha afegit també Montserrat. Davant de tota aquesta situació, la consellera d'Interior i els bombers han fet un crit a la responsabilitat i a la prudència de la ciutadania per les hores que venen. Es vol evitar el col·lapse operatiu i per això també s'ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol.
2: Más de uno Catalunya.
1: En plana política, el Consell de Política Fiscal i Financera tornarà a reunir-se el 29 de juliol per abordar la reforma del finançament autonòmic. En la reunió d'aquest dilluns, centrada en el dèficit autonòmic, la Generalitat ha proposat que l'endeutament pugui superar el 0,1% per compensar el dèficit fiscal que pateix Catalunya. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
4: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
1: Des de Catalunya, mentrestant, Esquerra adverteix que aquest mes és clau perquè d'una banda s'ha de condonar el deute del FLA i de l'altra s'ha d'aprovar el finançament singular. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. La reforma del model de finançament haurà de passar pels sedes del Congrés, per la qual cosa els republicans demanen a Junts que no posi pals a les rodes.
6: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores per donar satisfacció als seus interessos de partit.
5: Paraules del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que...

0: que ha replicat el portaveu juntaire Josep Rius.
1: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al concert econòmic.
0: I des del Partit Popular rebutgen frontalment una reforma que qualifiquen de negligència política.
2: Sàpiguen també que l'OCDE ha fet una primera radiografia del sistema educatiu de Catalunya i aposta per enfortir el paper de les direccions en l'assignació dels docents, aplicar incentius als docents i dotar de més recursos als centres més complexos, com a recepta per capgirar els resultats acadèmics. En aquest sentit, un dels autors de l'informe, Paulo Santiago, no creu que sigui una solució reduir les ratios de forma generalitzada.
3: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferencia dentro de la sala de aula en términos de impacto en la enseñanza, en el aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto.
2: Sí que veu profitós, en canvi, apujar el sou dels docents per atraure professionals de més qualitat.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz y Labito Furgón patrocinan los deportes.
2: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. La primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol torna avui als entrenaments amb l'única incorporació fins ara d'Àlex Calatrava, qui serà presentat al migdia a l'RCD Stadium. Hansi Flick ja té el nou responsable de la preparació física de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Es tracta del també alemany Benjamin Kuchel. Tots dos van coincidir a la selecció d'Alemanya campiona del món al 2014. El Tour de França s'acomiada de Catalunya després de tres etapes per terres catalanes. Pogacar es va fer amb el triomf a la tercera etapa que va sortir de Granollers i va acabar a les Angles, convertint-se d'aquesta manera en el nou líder de la cursa gala.
6: Pues me he comprado un Habito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
7: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
6: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
7: Pues sí que había más.
6: Con Mercedes-Benz, tu Habito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
8: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
2: En cultura, el Teatre Coliseum de Barcelona acollirà una tercera temporada del Tenorio del 21 d'octubre al 8 de novembre. La principal novetat és la incorporació de David Olivares, que prendrà el relleu d'Andreu Buenafuente com a protagonista. Sílvia Abril tornarà a encapçalar el repartiment, que també comptarà amb Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. L'obra revisita el clàssic de José Zorrilla amb humor contemporani i sàtira. I en plana musical, destaquem que aquesta nit, concert de Sting a Barcelona. Whoa!

0: El fundador de The Police actuarà avui als Jardins del Palau de Pedralbes dins del festival Les Nits Occident amb motiu de la seva gira mundial. A Les Nits Barcelona també hi actuaran aquesta setmana Rafael, Vanessa Martín i Ravi Ram. Doncs arribem així al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: L'Hort del Rin, de Richard Wagner.
1: Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'anell?
0: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes: Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
1: Que emocionant, eh? Tota aquesta trajectòria.
0: Barcelona Wagneriana.
1: Oh, m'encanta, m'encanta.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada, i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: Rosa Begoña Gómez, a quien el juez le ha denegado la petición de salir de España. Sánchez viajará a Ankara tras la reunión del Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar un objetivo de déficit del 1,8%. Lo hará tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha calificado como una maniobra de distracción.
1: Como siempre, todo fue un engaño. Han intentado otra vez utilizar a los españoles los intereses de todos para lanzar una maniobra de distracción sobre su corrupción. Y por otro, para manosear un instrumento tan importante y tan serio como es el presupuesto.
0: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. Els bombers de la Generalitat mantenen la prudència davant l'incendi de Sentmenat i de moment no el donen per estabilitzat. El cap del cos, David Borrell, ha explicat que encara hi ha fumaroles dins del perímetre i focus secundaris en una zona amb un perímetre molt irregular.
4: El que ens preocupa és que amb l'obertura de la marinada, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagar molts focus secundaris i per tant doncs, que això pugui anar pitjor.
3: En canvi, els bombers sí que consideren estabilitzat el flanc dret d'aquest foc. Segons Protecció Civil, unes 7.000 persones continuen confinades per aquest incendi, que recordem es va iniciar ahir a la tarda. D'altra banda, els bombers han aconseguit donar per estabilitzat l'incendi de l'Anoia, tot i que es manté el confinament a l'urbanització de les Garrigues a la Pobla de Claramunt. Pel que fa a l'incendi de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat, els bombers hi continuen treballant amb 14 dotacions terrestres i, segons han informat, les condicions meteorològiques del dia, especialment les hores centrals, determinaran la possibilitat de controlar aquest incendi. A tot això, Borrell ha fet un crit a la prudència i a la responsabilitat a la ciutadania, sobretot davant l'escenari de calor intensa que es produirà durant els propers dies amb motiu de l'onada de calor que patim al territori. Canviem de qüestió, sàpiguen que la Fiscalia de Barcelona ha demanat presó provisional per a l'acusat de la mort d'un menor de 15 anys al barri de la Sagrera. El jove va morir dijous passat a la nit després de rebre un tret al parc de la Pegaso. Segons la Fiscalia, la mesura és adequada a la gravetat dels fets i el Ministeri Públic argumenta més risc de fugida, possible obstrucció a la justícia i risc de reiteració delictiva.
5: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
1: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
3: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
2: La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I saben...
4: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
5: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
4: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: buena acogida el pincho.
1: Pues por eso te digo que hay mucha gente con la chapela enroscada que también se abre al mundo, sí, y ese tipo de historias pues le molan, y esa es la alegría.
0: Lo están disfrutando todos, así que sí.
1: ¿Y tenéis poteadores en la zona en la zona del bar? Gente que entra, oye, pues muy chiquito, vamos con tres rondas, tal. Sí, tenéis, joder.
0: Todos los días, todos los días, y casi siempre son los mismos, así que bueno, señal de que están a gusto también en el barrio.
1: A Sinetti tenemos que ir, no espera yo, joder, a Sinetti, Jorge, tenemos que ir a la crana con una chapela a los tres. ¿Y qué pasa, Uxue? Venga, ponte, a Sinetti, ¿qué quieres?
2: Yo pues quiero,
1: mira,
2: un pincho.
1: Yo chacolé, y tú, Jorge, tal.
2: Yo del brioche.
1: Ya, el brioche. Sería increíble.
3: Es que,
1: ¿eh?
3: Es que Sinetti, creo que el año que viene, que vamos a tener todos más tiempo,
2: deberíamos
3: ir a los sitios. En lugar de hablar de ellos, deberíamos
2: personarnos
3: en los
2: sitios. De acuerdo, y bastante a favor.
1: ¿Por qué no pillamos una autocaravana, Sinetti? Y
2: pues
1: la rotulamos.
2: Mira,
3: eso sería muy bonito.
2: Pues mira, la rotulamos.
3: Me gustaba mucho la que tenía Jesús Puente, ¿os acordáis? Que tenía una
2: autocaravana. Era una caravana.
3: Eso era una caravana, es verdad.
1: Vamos a ver a Uxue. Vamos a Bermeo, vamos al puerto, nos encontramos con todos los célebres del puerto, nos tiramos al agua, nos bañamos en pelotas, al Sinetti, en
3: Hay
1: pelotas
3: que localizar
1: en el agua.
3: La caravana de Jesús Puente, a ver si de segunda mano, de tercera,
2: pero
3: de cuarta.
2: Pero igual está aquí en Antena 3, porque se programa era de la casa.
1: Y luego, nos harán falta patrocinadores, igual a la crana pues nos puede rotular la furgoneta, ¿sabes?
3: O sea, está ahí en el garaje de coches antiguos, está la caravana de Jesús Puente.
2: La enganchamos
3: Puente
2: a tu camioneta y vamos.
1: Oye, pues el viernes que viene podemos ir a mirar el garaje ese.
2: Qué buena idea.
3: Sí, lo miramos, sí. Oye, Uxue, gracias por hablar con nosotros.
1: Uxue, ¡opa, Bermeo!
3: ¡Qué simpática!
1: ¡Opa, Alacrana! Sí. ¡Me cago en rol!
3: El restaurante Alacrana, que está en Bermeo, que además es muy reciente. Que nos vamos. Sí. En 5 minutos contamos las noticias.
4: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
11: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
10: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
11: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
10: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
11: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
10: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
11: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens esvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental, aquí a La Brúixola, i avui posem el focus en la infància.
13: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
12: Però...

0: Què tal? Bon dia. Els bombers adverteixen que l'incendi de Sant Manat continua sent molt complicat. El cos alerta de represes importants en diversos focus secundaris i manté la preocupació especialment al flanc dret del foc en direcció a Caldes de Montbui. La situació s'ha vist agreujada per unes condicions meteorològiques que els bombers qualifiquen d'extraordinàriament crítiques, amb una marinada seca de components sud-oest que dificulta les tasques d'extinció. Eduard Martínez és el cap operatiu dels bombers.
1: Ens queda per tancar especialment el que seria el tercer terç del flanc esquerre. Però de tota manera no descartem, com ja he comentat, doncs que puguin aparèixer nous conats d'incendi amb certa intensitat en tot el flanc dret, que és el principal. Estem amb una onada de sud, les condicions són extraordinàriament crítiques i per tant doncs esmerçarem esforços en contenir qualsevol repressi.
0: Per aquest motiu, els veïns de l'urbanització del Farell continuen confinats i de moment no hi ha previsió perquè puguin tornar a casa les persones que van haver de deixar els seus habitatges. La prioritat durant les pròximes hores serà estabilitzar un perímetre que els bombers consideren encara molt inestable. Encara sobre els incendis que afecten avui a Catalunya, sàpiguen que 13 persones han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques pels incendis tant de Sant Manat com el de l'Anoia. Del total d'afectats, un home ha resultat ferit menys greu i 12 només han patit ferides lleus. Canviem de qüestió. En plena de successos, els expliquem que han detingut dues persones a Reus per una sèrie de furts de bicicletes d'alta gamma comesos al Baix Camp, al Maresme, al Baix Llobregat i Barcelona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han arrestat un home i una dona presumptament implicats en 8 robatoris i una temptativa. Segons la investigació, un dels autors es feia passar per ciclista, compartia ruta amb la víctima per guanyar-se la seva confiança i amb alguna excusa aconseguia provar la bicicleta i fugir amb ella.
2: Mundial 2026 en Radio Estadio.
3: Día 27. Hay que cerrar la ronda de 16avos con dos partidazos más.
4: His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational.
3: Con un insaciable Leo Messi, Argentina busca los cuartos midiéndose a Egipto en Atlanta.
5: Munoz has done it again. Colombia.
3: Y desde Vancouver, otro choque de final comprometido entre Suiza y Colombia. Hoy martes, desde las 6 de la tarde, Radio Estadio Mundial, tu selección.
2: Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
7: ¿Qué, qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
11: Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 4,4%, abonando un dividendo complementario total de 0,427 euros brutos por acción. Elija recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos o solicitando el dividendo complementario. Parte de este dividendo complementario total se abonará como dividendo de ajuste en efectivo de 0,002 euros brutos por acción. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
12: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
13: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
14: Tus vacaciones van a ser la envidia de todos los influencers. Con Transmed tienes un descuento del 25% y un 5% extra para viajar a Baleares si eres miembro del Club My Transmed.
15: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidad.

0: Especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui coneixem l'associació Vincla.
3: A Vincla promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
2: Quin és el principal problema que teniu?
4: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
8: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: fina y aguas cristalinas, donde la verdad estaría feo bañarse y que no se entere hasta el vecino del quinto. Elche, oasis mediterráneo. Ni tan mal. Visite elche.com.
1: Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
2: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
3: Avui a la ciutat, després d'aquest primer gran incendi de la temporada que encara coeix a les Gavarres, ens preguntem quin estiu ens espera en aquest sentit. Quines zones de Catalunya són les més vulnerables a dia d'avui? Doncs en parlarem amb els experts. També escoltarem, com cada dimarts, una associació en temps del Ciutat Solidària i posarem música de la mà d'un mossèn que no només es dedica a fer missa. Acabarem el programa de la millor manera possible amb les recomanacions literàries que avui ens porta la Belén Vieira. Tot plegat, ja sabeu, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
5: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
4: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
5: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
4: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
5: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
4: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
5: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
7: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
8: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
8: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
9: Este sábado, Julia en la Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la denominación de origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.

0: Bueno, sí, tiene un airecillo, la atmósfera, ¿no?
1: Sí. Es el mismo rollo, el mismo tipo de bajo, esa sensación de pista de baile.
0: Sí.
1: Y bueno, al final son bandas de rock acercándose al sonido discotequero. Y hubo un excompañero de Rod Stewart, lo que pasa que esta opinión puede estar un poco intoxicada porque, bueno, pues acabaron como acabaron, que dijo que esta canción era un robo auténtico de Miss You. Me parece una exageración, pero está claro que Rod Stewart hizo uno de los grandes éxitos mundiales.
0: Es un Frankenstein, pues, totalmente.
1: Hizo una ensalada, agarrando de aquí, agarrando de allí, yo qué sé. Corazón brasileño, traje prestado de Bobby Womack y unas cuantas noches de fiesta con los Stones.
0: Pues JF, muchas gracias por traernos este Frankenstein musical.
1: A ti, Jorge, como siempre.
0: Y a los oyentes, que no se vayan, porque ahora empieza lo mejor de Onda Cero, que es la programación local y regional. Y mañana nosotros estamos aquí a las 6, como todos los días, para levantar la persiana de más de uno. Así que hasta mañana.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dimarts, 7 de juliol, i a la ciutat volem parlar sobre l'alt risc d'incendi que hi ha a molts punts del territori i sobretot de les mesures que s'haurien d'aplicar per evitar aquests grans incendis sempre que arriben les altes temperatures. De seguida en parlarem amb la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, què tal, bon dia.
4: Què tal, molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
5: Bon dia.
3: Peter Hendrick, bon dia.
6: Bon dia.
3: Clàudia Moreno, bon dia.
5: Bon dia.
3: Què tal, nois?
4: Molt bé.
5: Molt bé.
4: Molt bé.
3: Sembla que no fa tanta calor com ahir, o sóc jo?
4: Avui...
5: Bueno, és que estem en un refugi climàtic ara, també.
3: Sí. No, però aquest matí he notat com una mica... Com passava
4: ara aquí
3: una
4: a l'estudi no.
3: No, aquí però... fa fred.
5: Sí.
4: Ara jo la nit he passat calor, eh? Vull dir, sí. Seguim tenint aquests dies una mica... De... I ahir, sobretot.
3: Ahir al matí era exagerat les temperatures. Doncs això seguirà com a mínim fins demà... No, fins dijous.
4: Fins dijous.
5: Que bé.
3: O fins l'octubre. O el novembre, més o menys. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Peter, quina és?
6: Doncs com sempre fa calor i no canviarà pas en aquests dies, la
3: cançó
6: va relacionada amb una cosa tan bàsica com l'aigua.

0: Per què ens parles d'aigua avui?
1: Per aquesta cançó, bueno, acabem d'escoltar Mensajes de l'aigua, de Macaco. I en aquesta cançó, el cantant de Barcelona ens recorda que mitjançant l'aigua tots estem connectats i que junts som més forts. De fet, aquesta lletra diu gota a gota, els petits gestos acaben fent grans canvis. I parlant de canvis, hi ha un concepte que tenim molt integrat i que hauríem de canviar, i és la hidratació. Què és per vosaltres la hidratació? Què és el que us fa hidratar per a vosaltres? L'aigua, no?
0: Què és la hidratació? Bueno, sí. Pues, aigua.
2: Tenir no. Líquid al cos, no? Tenir aigua al cos.
1: A veure, el tema és que quan parlem d'hidratació ens ve al cap aquests famosos 8 gots d'aigua al dia per hidratar-se.
0: Sí.
1: I ens oblidem que també per hidratar-se també ho podem fer menjant. I és que molts experts recomanen que el consum d'algunes fruites i verdures que són gairebé l'equivalent a un got d'aigua.
0: Mm-hmm.
1: Es veu que la cindra i el meló, per exemple, tenen més d'un 90% d'aigua.
2: Sí.
1: I no són els únics. El cogombre, el tomàquet, l'enciam, les maduixes i fins i tot el carbassó ens poden ajudar a mantenir-nos hidratats en aquests dies de tanta calor. Els especialistes recorden que durant aquests dies és bo que acostumar el nostre cos a aquesta aigua que necessitem, però que no ens oblidem també que hi ha aquests aliments tan bons que poden ser un bon complement.
0: A més, fan salut, tu, i que beure aigua a vegades és avorridot.

0: Però si et menges un trosset de síndria, doncs és molt més
1: saludable. I a més allò que et diuen, no, has de veure saludable. Encara que no tinguis set.
0: Sí, això és important,
2: És un estrès continu.
0: A l'estiu, amb les altes temperatures i sobretot la gent gran... Ahir en parlàvem, doncs s'han de mantenir molt hidratades, així que, bueno, si no us ve de gust aigua, doncs una miqueta de fruita, verdures, i seguireu ben hidratats perquè fa molta calor, Gerard.
1: Fa molta calor, i per això seguim amb el repte de
0: I
1: la cançó calorosa
0: del dia. I per això seguim amb el repte, que ahir la Montse el va superar amb nota.
1: Home, per favor, no m'esperava menys de la gran Montse Valls. Doncs mira, avui porto, bueno, anava a dir més actual, però no, ja fa 12 anys que es va publicar aquesta cançó. Avui portem Novedades Carmiña.

0: súper bé.
1: Doncs aquesta és la...
0: La noche está que arde, sí, literal.
1: Sí, sí, sí, sí. La cançó, la proposta d'avui és La fiesta tropical, de Novedades Carmiña, un tema publicat per la banda gallega el 2014, que tot i contenir la paraula calor, quan diu olas de calor, no parla de calor en si, sinó que ve a ser una metàfora de la modernitat i la gent cool. La cançó utilitza l'etiqueta festiva, sí, per ironitzar sobre els ambients exclusius i elitistes, comparant aquesta festa tropical exclusiva a la que costa entrar-hi, comparant-la amb els llocs o situacions tancats en els que no resulta senzill entrar-hi.
0: Que curiós, doncs hagués dit que parlava de la calor i punt,
2: eh? M'ha recordat una mica un Zapatillas del Canto del Loco, no? O sigui, parlar d'aquests canvis d'ambients socials.
0: De l'elit que pot entrar a llocs on nosaltres no podem accedir-hi. Vinga, què preguntes a l'audiència? Si poden accedir a llocs...
1: Deixem d'una banda la calor... Però no. I és que avui la pregunta del dia podria ser un dilema d'aquests que ens porta el Lluís Soler els divendres.
0: Mira, parlant de Lluís Soler, que acaba d'aparèixer.
1: Mira, acaba d'aparèixer per aquí. I és que, com bé sabeu, la xocolata, que tant ens agrada a la gran majoria de persones d'aquest planeta, perd una mica de popularitat durant l'estiu pel fet que doncs, les altes temperatures fan que es desfaci i que sigui doncs, més incòmode de consumir. Per tant, avui posem sobre la taula la xocolata. I és que avui dia 7 de juliol es celebra el Dia Mundial del Cacau i la Xocolata. És per això que he volgut aprofitar aquesta jornada per plantejar aquest dilema i preguntar-vos el següent.
0: Exacte,
1: sí. És el següent. Mengeu xocolata durant l'estiu? Supereu la barrera de la calor i la incomoditat de la xocolata allò blandúrria en detriment de seguir disfrutant d'aquest vici també els mesos de més calor? La poseu a la nevera perquè es conservi dura? A mi, per exemple, això no m'agrada perquè perd aquella textura, no? tan agradable, tan suntuosa, no es desfà amb tanta facilitat a la boca. I a banda d'explicar-nos si mengeu xocolata a l'estiu, doncs si ens dieu quin tipus de xocolata us agrada més, doncs també ens en podeu parlar. Xocolata com més negra possible, amb llet, amb fruits secs, amb caramel, ara n'hi ha de mil tipus, eh? Per exemple, aquesta xocolata Dubai que tant està triomfant. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Mengeu xocolata a l'estiu? Quina és la vostra xocolata preferida? 676-760908.
0: Doncs avui pregunta totalment oberta, així que responeu el que vulgueu sobre la xocolata. Montse Valls, t'agrada a tu la xocolata?
2: A mi m'agrada molt la xocolata, i tant. Clar, és que jo considero també que la xocolata hi ha diferents maneres de menjar-ne, tipus l'estiu. Jo em faig batuts, potser un colacaito de tant en tant, saps, coses així. Sí que és veritat que tableta de xocolata potser no em menjo, la veritat, a l'estiu, i de normal massa tampoc. I si m'he de quedar amb una, jo xocolata amb llet. Ho sento molt.
0: Jo,
2: aleshores que hi ha una marca en específic...
0: Que no direm aquí.
2: Que no direm aquí, però la millor xocolata del món.
1: Bueno, mira, ara tinc curiositat.
0: Clar, ara ens ho dius. O millor, ens portes un exemple.
2: Soc molt clàssica, eh? O sigui, vull dir, no és cap misteri.
0: I t'agrada posar-la a la nevera?
2: No la poso gairebé mai.
0: Que jo la poso tot l'any a la nevera.
2: Sí? No, sí. Jo la despenso. Un lugar, com diu a l'etiqueta, un lugar seco i fresco. Sí. Posar la despensa. Ah, ja
0: seco i fresco, eh? És com, bueno, vale, molt bé.
1: Ara costa trobar lugares secos i frescos.
0: Sobretot fresco, no hi ha nada fresco.
1: Si trobo algun, m'hi poso jo. En comptes de la taula de xocolata, m'hi poso jo.
0: Peter, tu també la poses a la nevera.
3: Sí, sí, sí. Això que deia el Gerard, que no, que hi perd el sabor, que si no,
1: que no
3: es fon tant.
1: No,
3: és que si la tens fora ara mateix, es fon directament.
1: No,
0: però a l'hivern?
1: No, ja, clar.
3: A l'hivern no, a l'hivern sí que...
1: A l'hivern fora, eh?
0: Jo ho poso tot l'any. Sí, és que no sóc gaire de xocolata. Potser em dura 3 mesos, una tauleta, amb la qual cosa...

0: Potser perquè la poso a la nevera i m'oblido d'ella. No la veig, la tinc una mica amagada.
1: A mi em dura 3 hores.
0: No, clar, és que això...
2: Jo és que, clar, l'estar 5 minuts esperant que es desfagi la xocolata perquè està de la nevera...
3: Ja, jo també. Clar. Sí que poso a la nevera, és que m'agrada molt a mi la combinació de xocolata negra amb taronja. Oh, i aquesta sí que la poso a la nevera, per exemple.
0: I amb sal.
3: I amb sal també.
2: Sí, amb sal, sí, és molt bona.
0: Els bombons, em fa coseta el líquid de dins, que no es desfà. Yeah. No m'agrada, per això prefereixo la nevera.
2: Clar, hi ha uns, que ja te'ls diré després, perquè sí, són d'una marca.
0: A mi me'ls porteu i així sé quins són, perquè per, jo pel nom no ho sabré.
2: Que porten com xocolata
0: aquests
2: per dins,
0: em refereixo,
2: boles.
0: Exacte, i aquest. No m'agrada. Els haig de posar a la nevera.
2: A mi aquests, quan et surt...
0: No m'agrada gens, em fa
2: coseta. M'encanta, o sigui, és indescriptible.
0: Clàudia, tu què?
4: A mi només m'agrada un tipus de xocolata molt concret, que és la Blanca Moreo, d'una marca, oh, que no direm. Però
2: ja l'has dit.
1: Sí, Blanca Moreo.
0: Sí.
3: Però no és
0: amb
3: de...
0: galetes.
3: No, sí, però no és d'aquesta marca de galetes. És una marca de xocolata que jo sé quina xocolata és.
0: Bona, que bona. També. És que la xocolata ha de portar alguna cosa. Fruits secs, galetes,
2: sí,
0: caramel...
2: Sí, a mi la xocolata...
0: caramel, ui,
4: caramel, sí,
2: la xocolata amb caramel o amb crema de cacauet, a mi...
0: Amb crema de cacauet és una passada.
2: Amb crema de cacauet i sal, ja, i clar, crema de cacauet, caramel i sal, vull dir, ja és
0: una
2: com
0: bomba.
2: La bomba. Sí, sí.
0: 12-30 minuts i estem parlant, com sempre, de menjar i aquestes i hores que tenim ja, comencem a tenir ganona, doncs ens fem trampes al solitari.
2: Una rajoleta de xocolata, ara, que aniria.
0: Per locutar és complicat,
2: No, per locutar...
0: Sí, el Robert sempre té xocolata. Aquí.
2: Sempre.
0: Ves a mirar ara si s'ha deixat.
2: Ara aniré.
0: Estarà fos. Si
2: ara anirà.
0: Si se l'ha deixat,
2: estarà allà,
0: destrossada la xocolata. Va, com us agrada a vosaltres la xocolata? La mengeu a l'estiu? Jo conec persones que no mengen xocolata a l'estiu,
2: sí, sí,
0: perquè bueno, no els agrada posar-los
2: a la nevera. Hi ha
0: debat, Hi ha debat. Mira, potser podríem... No, perquè ja si el fem avui... Sentit. Quin tipus us agrada? Bueno, el que ens vulgueu explicar de la xocolata, ja que avui és el seu dia mundial. Notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat. Vinga. Seguim pendents de l'evolució dels diversos incendis que afecten Catalunya. Ara mateix, un dels que més preocupa és del de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i sense estabilitzar.
3: Sí, i és que les represes i els focus secundaris continuen complicant les tasques d'extinció. El cos de bombers treballa amb desenes de dotacions terrestres i mitjans aeris i adverteix que el perímetre continua sent inestable, especialment a la zona del Farell. Per aquest motiu, es manté el confinament dels veïns d'aquesta urbanització davant el risc de noves revifades. La situació s'ha vist agreujada per unes condicions meteorològiques que els bombers qualifiquen d'extraordinàriament crítiques, amb una marinada seca de component sud-oest que dificulta les tasques d'extinció.
5: Ens queda per tancar especialment el que seria el tercer terç del flanc esquerre. Però de tota manera no descartem, com ja he comentat, doncs que puguin aparèixer nous conats d'incendi amb certa intensitat en tot el flanc dret, que és el principal. Estem amb una onada de sud, les condicions són extraordinàriament crítiques i per tant doncs esmerçarem esforços en contenir qualsevol repàs.
3: Miriam, si et sembla, escoltem ara la consellera Núria Parlon d'Interior, que està compareixent a hores d'ara.
6: I actuem, però sobretot doncs, respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs, cops de calor i de més. Alguns han pogut seguir treballant amb l'operativa, d'altres doncs, bueno, s'ha fet el recanvi i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. Demanar sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs, tota la feina que estan fent els professionals bombers, els professionals d'emergències i també doncs, a vosaltres els mitjans de comunicació per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge de prudència i sobretot corresponsabilitat de tota la ciutadania que deia la consellera Parlon.
3: Sí.
0: Més qüestions. La situació és més favorable a la noia. L'incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt ja està estabilitzat després de cremar unes 500 hectàrees.
3: Sí, Miriam, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria dels municipis afectats, tot i que es manté a l'urbanització de les Garrigues, on hi viuen un centenar de persones, ja que aquesta urbanització justament està situada dins del perímetre de l'incendi. Pel que fa al balanç sanitari, el SEM atès 13 persones entre els incendis de la noia i Sentmenat. Hi ha un ferit menys greu traslladat a l'Hospital d'Igualada i 12 afectats lleus, i justament escoltàvem ara la consellera com deia que fins i tot alguns bombers han patit cops de calor. Sobre la resta d'incendis que afecten Catalunya, l'incendi a les Gavarres, al Baix Empordà,

0: Empordà continua estabilitzat i els bombers treballen per controlar-lo i a Artesa de Segre, a la Noguera, els efectius han pogut controlar el foc. Amb tot, les autoritats, ara escoltàvem a la consellera, alerten que la jornada continua sent marcada per un risc extrem d'incendi i que mantenen la vigilància, la màxima vigilància arreu de tot el territori.
1: Acabem explicant que la Fiscalia de Barcelona ha demanat presó provisional per l'acusat de la mort d'un menor de 15 anys al barri de la Sagrera.
0: Recordem que el jove va morir dijous passat a la nit després de rebre un tret al parc de la Pegaso de la capital catalana. Segons la Fiscalia, la mesura és adequada a la gravetat dels fets i, a més, argumenta que existeix un risc de fugida, possible obstrucció a la justícia i risc de reiteració delictiva. La petició s'ha presentat avui davant l'autoritat judicial mentre la investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies del cas.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres sempre.
1: Doncs ho explicava ara la Montse, quan apenas portem 2 setmanes d'estiu, Catalunya ja encadena dies especialment complicats pel que fa als incendis forestals. Durant l'última setmana s'han declarat més d'una quinzena de focs a localitats com Piera, Sant Boi de Llobregat, Capellades, Òrrius o Barruera.
2: A aquestes s'hi afegeixen els grans incendis que encara marquen l'actualitat, com els de Setmanat, com acabem d'explicar, les Gavarres, sobretot el cap de setmana, Peramola o Artesa de Segre, i els incendis que es van originar ahir, per exemple, a l'Anoia, Vilademuls i Llers, arribant en alguns casos a confinar la població. Els bombers insisteixen que ens trobem en un moment de risc molt elevat. Les altes temperatures, la baixa humitat i la gran quantitat de vegetació acumulada fan que qualsevol espurna pugui transformar-se en un gran incendi. Els experts recorden que la lluita contra el foc no comença quan s'origina una flama, sinó molt abans. La gestió dels boscos, el manteniment de les franges de protecció i la manca de professionals són alguns dels grans reptes que hi ha actualment a Catalunya.
1: Jordi Terrada, gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Si no m'equivoco, ara mateix et trobes a les Gavarres, que recordem que des de divendres és un dels principals punts d'atenció per aquest incendi que ha cremat 2.300 hectàrees. Les autoritats ens deien que a mitjans de setmana es podria donar per extingit. No sé quina és ara mateix la situació.
3: Bé, doncs esperem que sí, que al llarg d'aquesta setmana es doni per extingit. Segueix sent una situació, a veure, encara hi ha, pel que diuen, doncs alguna situació que potser és una mica inestable, doncs estan esperant doncs, de deixar-ho tot ben acabat.
2: Mm-hmm. Jordi, com dèiem en la introducció, sembla que els incendis, sembla evident que els incendis són cada vegada més habituals i des de fa temps ja se'n venen produint aquí a Catalunya. Com definiries la situació actual dels boscos catalans? És una situació excepcional o diries que ja fa anys que s'arrossega tot això?
3: Doncs és una situació que ja fa anys que s'arrossega. Portem un dèficit crònic de les últimes dècades, de que hi ha hagut poca gestió forestal, i això també és bàsicament degut a que la societat ha canviat. Ja no tenim una societat rural que aprofita aquests recursos que tenim en els boscos, i hem viscut la gent ha viscut a les ciutats, no? Ha canviat tota la dinàmica socioeconòmica i això ha fet doncs, que els boscos hagin deixat de gestionar-se, perquè també la rendibilitat és molt baixa o deficitària, bàsicament, a la major part del país. Llavors, no és un fet excepcional, és una cosa que fa anys que s'arrossega i el que hem de fer doncs, és, bàsicament, posar-hi mesures, mica en mica, perquè tampoc podem arreglar aquesta situació d'un dia per l'altre, sinó que és canviar una dinàmica que ve de molts anys i necessitem doncs, un període prou llarg doncs, per tornar-ho a revertir.
1: Amb tot, Jordi, no sé, potser la memòria ens falla, però dona la sensació que aquest inici d'estiu ha estat més complicat encara que d'altres anys. No sé si és així i, si és així, per què?
3: Mira, doncs voldria posar en context això. Els principis de juliol sempre són complicats, però precisament aquest any fa 40 anys dels grans incendis que vam tenir l'any 86, on va cremar una part de l'Anoia, una part del Bages, i on va cremar també la muntanya de Montserrat, que molts ho recordareu. Sí. I, de fet, també aquesta setmana fa 32 anys que hi van haver els incendis de l'any 94, que van cremar 48.000 hectàrees entre el Bages i el Berguedà. Uh-huh. És a dir, històricament hem tingut sempre uns juliols complicats. El que passa que també la nostra memòria sol ser bastant curta, com la memòria meteorològica. Sí, sí. Correcte.
2: Jordi, a tot això, fins quin punt creus que són els detonants com les qüestions climàtiques i fins quin punt la responsabilitat ve més per l'activitat humana?
3: A veure, la major part de les causes, de les ignicions, són d'origen humà. Aquí l'origen natural dels incendis bàsicament només el tenim amb els llamps. Per tant, la mà de l'home sempre està al darrere. Això no vol dir que sigui intencionat, la major part són negligències, són accidents, fruit de la pròpia activitat, i per això precisament en cas quan hi ha molt de risc s'agafen aquestes mesures, que és tancar els massissos, que bàsicament és que no hi hagi persones a dins que puguin generar activitats i per tant hi hagi aquest risc d'ignició.
1: Els bombers alerten de risc elevat d'incendis a molts punts del territori. No sé quins són els punts que més preocupen a hores d'ara.
3: Doncs, bueno, preocupa tot arreu, la veritat. En una onada de calor com aquesta, la preocupació és arreu. Sí que està distribuïda pel territori, canvia al llarg del dia, només cal veure els mapes de risc i els mapes que publica el Departament d'Interior amb el Pla Alfa, on allà és molt evident, doncs, que sí que hi ha unes zones que són més extremes que d'altres, però la realitat és que tot el país està en un risc molt alt.
2: Pel que fa a les actuacions de prevenció, no sé si identifiques alguna cosa que s'hauria d'estar fent ara mateix i que no s'està fent.
3: Doncs hauríem d'estar invertint més en els boscos. És un problema d'inversió perquè la gestió forestal no és rendible. Llavors, si no hi ha un suport públic per la gestió d'aquests boscos, doncs els boscos el que fan cada any és anar acumulant la vegetació que va creixent. Cada any, del que creixen els boscos, només són capaços d'aprofitar-ne un terç. Per tant, vol dir que dos terços del que creix anualment se'ns va acumulant. Hem de revertir aquesta situació, vol dir extreure aquesta biomassa, aquesta vegetació que creix de forma imparable, per tenir uns boscos amb unes estructures que siguin més suportables pels incendis. Vol dir que els incendis tinguin un comportament menys violent, menys intens, i també generar oportunitats per l'extinció i, evidentment, generar espais segurs per a les persones, que és l'altre gran problema que tenim a Catalunya, que és que tenim moltes persones vivint en urbanitzacions que estan pràcticament a dins del bosc, i aquí doncs, també és molt important crear aquestes condicions de seguretat.
1: Però clar, Jordi, com deies al principi, aquesta és una qüestió que no és nova. Cada any parlem del mateix, quan arriben els incendis. Abans de la temporada d'estiu parlem de quina ha de ser la gestió dels boscos, quan comença la temporada d'altes temperatures i els incendis, ens en recordem d'aquesta mala gestió que s'està fent als boscos, amb la qual cosa no sé qui hauria de fer el pas i com s'hauria de fer.
3: Doncs, a veure, és complicat sempre. És a dir, davant d'un problema complex com aquest no hi ha solucions simples, no hi ha una única solució. No és només un problema de diners, és a dir, hem de dir que el govern de la Generalitat ha entomat des dels últims mesos el problema de la gestió forestal com una cosa prioritària, amb un augment de pressupostos, un augment de recursos, també de planificació. És un primer pas, però és evident que això requereix d'uns anys de posar-ho en marxa. És una roda que és molt lenta, la gestió forestal. Evidentment, falten més recursos per la gestió forestal, però també hem de solucionar un altre problema, que és que hi hagi treballadors en el bosc, perquè en tots aquests anys la gent han deixat de treballar en els boscos, i han deixat de treballar en els boscos perquè sovint han sigut feines precàries, però també tenim una altra dificultat, que en el bosc no hi pots treballar tot l'any. Ens passa una mica com els pescadors, no? Que tenim persones que poden treballar doncs, de setembre fins a finals d'any, i després hi ha molts mesos que no pots treballar en el bosc, doncs, o bé pel risc d'incendi, o perquè també doncs, hi ha limitacions de caràcter ambiental que s'han de respectar, d'èpoques de nidificació. Llavors, clar, tenim unes feines que acaben sent molt temporals. Les empreses, els és molt difícil sobreviure amb una temporalitat així, i sobretot és molt difícil retenir talent en un sector on no pots oferir una feina de qualitat durant tot l'any. Llavors, bé, no hi ha una solució única a un problema que és així complex. També hi ha un altre problema, que és els productes que traiem del bosc necessiten d'un mercat. S'ha de generar una economia de valor afegit, que ara mateix no la tenim aquí al país. Llavors, també és important ajudar les indústries a generar valor afegit a partir de la fusta. Hi ha estudis, hi ha plantes pilot, tenim centres d'investigació que estan treballant aquestes línies molt potents. El que ens feia falta això és traslladar-ho en el mercat, perquè també fos la pròpia economia que, de forma autònoma, pogués una mica traccionar la gestió forestal.
2: Ens explicava Jordi que la gent cada vegada treballa menys al bosc. Diries que ara mateix hi ha falta de personal especialitzat en treball forestal?
3: Sí, absolutament. Falta molt personal per treballar al bosc, que és una de les mancances més grans, i a més també falta poder-los formar bé, val? Perquè també el sector sempre hi han anat a treballar persones amb poca formació, i el que ens fa falta és que s'incorporin persones noves, que poder-les formar bé, que realment dignificar aquesta professió, perquè és una professió molt digna i molt bonica, però també ens falta aquest punt de poder-los formar. Un dels factors limitants és on trobem aquestes persones, i ens trobem que molta gent del país ja no vol treballar en els boscos, però això no és només amb el sector forestal, ens passa en tot el sector primari. Llavors, aquí també és important facilitar, o per exemple una mesura seria doncs, anar a fer la contractació en origen.

0: de poder portar persones d'altres països que venen formades a treballar cap aquí, perquè d'altra manera, ara mateix, no tenim prou gent per treballar en els boscos.
1: Ahir el president Salvador Illa anunciava ajudes econòmiques per la gestió dels boscos i deia que el més important és canviar la mentalitat respecte al tractament d'aquests boscos. Assegurava que tenim una mentalitat molt urbana i que de vegades no volem que es toqui res. No sé si creus que aquest és el tema.
0: Doncs aquest és un dels temes més importants, perquè és molt habitual que quan estem treballant en els boscos, estem fent gestió forestal, estem estassant, estem tallant els arbres, estem aclarint els boscos, hi hagi moltes queixes per part de la població. Queixes, denúncies, missatges a les xarxes socials. Hi ha una criminalització d'aquest tipus de treballs. Però la paradoxa és que moltes d'aquestes persones, quan veuen un incendi, els hi fa molta pena que el bosc es cremi. Però al mateix temps no entenen la gestió forestal, no? Llavors, vivim en una societat absolutament desconnectada de lo que és la gestió dels boscos, de lo que és el sector primari en general, i aquest desconeixement, és a dir, a casa tots tenim coses de fusta, tenim una cadira de fusta, una taula de fusta, però ningú es pregunta aquesta fusta d'on ha sortit. I per tenir aquesta fusta, doncs hem de tallar un arbre. O sigui que quan tallem aquell arbre, a més, estem no només fent una taula, sinó que estem fent una acció de prevenció d'incendis, això té un valor, i això falta explicar-ho, fa falta conèixer-ho, perquè la fusta surt d'algun lloc. Aquesta reconnexió entre el món urbà i el món rural és molt necessària. Aquí ens fa falta molta feina de fer pedagogia, perquè si no, penseu que fins i tot ens hem trobat amb casos de que després d'un incendi que ha impactat en una urbanització i s'han cremat cases, quan posteriorment s'ha anat a fer la franja de seguretat en aquella urbanització, els mateixos veïns que han vist l'incendi a tocar de casa seva estan en contra de la franja d'urbanització. Mm. És paradoxal, això, però són situacions que ens trobem i ens hi trobem cada dia. Per tant, ens falta molt aquesta part de comunicar, d'educar, i l'educació passa, sobretot, comencem pels nens, no? Hauríem de començar a les escoles doncs, explicant aquesta importància de la gestió dels boscos. Mm-hmm.
2: Jo, precisament, Jordi, volia preguntar-te per les franges de protecció, que ara mateix són un element que ha cobrat una importància essencial. Estan ben mantingudes i ofereixen garanties, aquestes franges de protecció? Quin hauria de ser el responsable?
0: A veure, el responsable de l'execució de les franges sol ser el veí, el que viuen allà. Mm-hmm. El que passa que, per defecte, si no ho fa la persona, ho acaba fent la comunitat o de veïns o l'urbanització o l'Ajuntament, no? Subsidiàriament acaba sent l'Ajuntament. Té molt sentit que una franja d'urbanització s'executi de forma conjunta, no una cosa individual, perquè és una infraestructura que és per tota una comunitat. La franja és molt necessària. Són 25 metres de seguretat, que el que fan és que si el foc arriba a aquesta urbanització, el foc baixa molt d'intensitat. I el que acaba fent, això no vol dir que sigui infal·lible, però sí que amb la intensitat, com que baixa la intensitat, diguem-ne que el foc pot impactar a les valles dels jardins, pot impactar fins i tot en les primeres cases, però no se crema en urbanització. És una mesura de mínims. 25 metres és el mínim que ens diu la llei. Moltes urbanitzacions ho tenen fetes, però ens en queden moltes per fer de franges, perquè és que a Catalunya tenim moltíssimes urbanitzacions i a més amb tipologies molt diferents i amb dèficits urbanístics molt diversos. És un problema pels ajuntaments gestionar tot això i realment als ajuntaments els hi fa falta molt de suport per tirar endavant aquest tipus d'infraestructures. Les diputacions ja estan ajudant. El govern de la Generalitat també ha fet una aposta molt decidida per posar-hi més recursos i perquè tothom tingui les franges planificades. És a dir, està tot molt ben encarrilat, però, com deia abans, portem anys de dèficit de fer aquesta feina i això doncs, requeriria doncs, un període d'adaptació i de posar-ho al dia.
1: Doncs esperem que es capgiri aquesta situació i que comencem a fer una millor gestió dels nostres boscos. Jordi Terrades, gerent de Boscat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Doncs avui us estem preguntant per la xocolata, ja que és el dia mundial, si us agrada, si no, quin és el tipus que més us agrada, si a l'estiu, sobretot, mengeu xocolata o la parqueu fins a que arribi el fred. Vols escoltar el que diu la nostra audiència?
2: Vinga, va, estic frisant.
1: A veure si són de xocolata.
4: Hola, família, buenos días.
1: Hola.
4: Pues a mí me gusta todo tipo de chocolate, me da igual. Me encanta el blanco, me encanta el negro, me encanta el chocolate con leche, pero sobre todo me gusta mucho el negro con naranja. Y sí, yo lo meto en la nevera. Lo que pasa es que lo saco un pelín antes de comérmelo para que ya se atempere un poquito, pero es que si no está demasiado blandurrio y se deshace todo.

0: Así que a la neverita y sacarlo un poquito antes de cruspiru. Venga, patunets, adiós.
1: Buenos días, hola. ¿Qué tal? Pues sí, soy de tomar chocolate, soy adicto al chocolate y el único que tomo es el de 85% de cacao. Todos los demás como que son descafeinados, no me sientan igual. Y obviamente en verano pues se conservan dentro de la nevera, así crujientito, una delicia. Un saludo, buen día.
2: Bon dia. Ostres, avui quin tema toqueu. Mira, a mi la xocolata m'encanta. M'encanta la xocolata negra. I m'agrada la xocolata, doncs, de totes maneres. La xocolata de tableta, tot. Pastels de xocolata. L'única afluixo ara a l'estiu és xurros en xocolata. Això és el que afluixo. Però la xocolata me la continuo menjant de totes maneres. Vinguen. Adéu.
3: Adéu, adéu. Afluixa, però no deixa de menjar xurros amb xocolata. Clar que
4: afluixar
3: sí.
4: No vol dir
3: mira,
4: parar.
3: Farcits no, envoltats de xocolata. Sí. Si els fiques a la nevera...
4: Sí, sí, bueno. I tant. Molt fan de la xocolata cop. Negra, eh? Ja, és que, sí, clar, sí, xocolata totalment. Negra... Jo prefereixo... A mi m'agrada amb llet, eh?
3: I, bueno, quan em ve de gust, m'és igual. Sí. Va, seguiu enviant les vostres dolces notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, repassem l'actualitat esportiva. Actualitat esportiva que ve carregadeta de Mundial. Víctor Llucià, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Míriam. Algú us ha dit que no li agrada la xocolata o no?
3: De moment no.
5: Ah, vale. No.
3: Però mira, jo sé d'un que no li agrada.
5: Ja he vist que...
3: Però l'he vist menjar més d'un cop, també t'ho dic.
5: Jo no m'arribaria a fiar mai del tot d'una persona que
3: no
5: li agrada la xocolata.
3: Jo tampoc, jo li dic. No me'n refio de les persones que no mengen xocolata.
5: No pots.
3: A tu t'agrada? Després m'ho expliques ben bé. Vinga, la selecció espanyola classificada per quarts de final.
5: Sí, a més superant a un dels candidats a aixecar el títol, com a mínim abans del Mundial. Veient el partit d'ahir, clarament Portugal no era un dels candidats a acabar aixecant el títol del Mundial. Sense fer un partit, és veritat, brillant de futbol, la selecció espanyola es va imposar per la mínima als veïns portuguesos amb una diana agònica. Ja el temps afegit de Miquel Merino, que es va vestir altre cop d'heroi, com als quarts de final de l'Eurocopa d'ara fa dos estius. El migcampista navarrès de l'Arsenal va entrar al minut 85 i va marcar el 91. Arribar i moldre tranquil·lament, aprofitant una gran assistència també de Ferran Torres, que també va entrar a la segona meitat. Merino estava eufòric després de la classificació per a la propera ronda de la Copa del Món.
6: Te va la mente, te va los recuerdos a aquellas noches duras donde pensabas que no ibas a formar parte de este equipo y bueno, te sientes orgulloso de ti mismo, ¿no? Por todo lo que has peleado, por darle la vuelta a una situación tan, tan difícil y bueno, incluso en los momentos en los que ibas mejorando y tienes que, pues bueno, aguantar ciertas críticas, pero es parte del fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para días como hoy celebrarlo mucho más.
3: Un golaç que va fer.
5: Sí, no? I a més que va estar lesionat des del mes de gener, va reaparèixer a finals de maig, el seleccionador el va esperar fins al final. Mira. I ha tornat a ser important.
3: Bona
5: Miquel
3: decisió.
5: Merino. Sí, va ser el futbolista decisiu, però Rodri, el migcampista del Manchester City, encara va ser l'escollit MVP del duel ibèric a Dallas. Va tornar a fer un partit formidable, el millor fins ara del seu Mundial, i va recalcar que tots els futbolistes s'han de sentir importants.
6: Hemos sabido cansarles, hemos sabido encontrar nuestra oportunidad. Es verdad que, bueno, hemos tenido alguna ocasión, pero no muchas, pero hemos sabido detectar el espacio y, bueno, nuevamente Miquel Merino apareciendo en momentos importantes. Hay que reivindicar la figura de este jugador porque es impresionante. No es por decir, todos los jugadores van a ser importantes y si sales con la actitud adecuada, pues te conviertes para mí en el jugador del partido. Yo se lo hubiese dado a él. Pero memorable, ¿no? Todo el esfuerzo, la gente que ha entrado, la gente que no ha podido participar hasta el momento. Chapo.
5: De la resta, a veure, Cubarsí va tornar a brillar, partit escandalós al seu un altre cop, amb 19 anys, que a vegades se'ns oblida.
3: És que la mitjana d'edat...
5: Sí, la mitjana d'edat és bastant adolescent. Dani Olmo, a la zona de la mitja punta, també va fer un gran partit, a diferència de Pedri, eh?
3: Sí.
5: Continua donant símptomes preocupants, està sent bastant dur el seu Mundial. Lamine Yamal va ser un curco per Nuno Mendes constant, no va estar encertat en la decisió final, va tenir alguna ocasió, però va generar molt desequilibri i va completar tres regats, és a dir, va estar bé el futbolista del Barça, que d'aquí parlava el seleccionador Luis de la Fuente.
7: Pues mira, para mí hoy Lamine ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamin. Lamin hoy ha hecho un trabajo espectacular. Ha sufrido por el equipo, ha defendido para el equipo. Cuando ha tenido el balón ha generado siempre muchas dudas.

0: fer absolutament res. Molt
1: la diferència.
0: En atacs, sí, sí, parlàvem ara del Mundial de Pedri, el Mundial de Vitinha, de João Neves, de Bruno Fernández, que venien de temporades escandaloses, també està sent molt decebedor. Dues úniques rematades a porteria en tot el partit. Semblava que esperés la pròrroga, Portugal. De fet, és que ho va acabar confirmant el seleccionador, el català Roberto Martínez.
2: Tuvimos mala suerte de no llegar a la prórroga porque creo que 30 minutos más de este juego probablemente estábamos más preparados que España por lo que ha pasado en este Mundial, porque los partidos de España no fueron partidos que la selección española estaba a defender el área, defendió muy bien y muy alto, pero yo creo que el partido fue de detalles y para estar orgulloso en una derrota que es lo que pasó.
0: No sé. Bueno. Ell diu que, clar, Espanya defensa bé cap endavant, però que defensant l'àrea potser no és tan, no és tan bona. El que passa que per defensar l'àrea primer has de col·locar pilotes a l'àrea, que és el que no va fer Portugal en tota la segona meitat.
1: I que quan no ho has fet en 90 minuts, potser 30 aquests 30 més... no et ve d'aquí, no?
0: A veure, parlem de Cristiano Ronaldo,
1: sí.
0: No?
1: Em va fer llàstima
0: sí,
1: al final i tot.
0: Sí, una mica de llàstima, sí. Però perquè, sí. Perquè és molt sentit, no plora al final. Ja. Bueno, potser fa... Et fa una mica de...
1: Més empàtica, potser.
0: Bé, mira, jo sé. És veritat que les dues rematades a porteria van ser seves, sí, de Cristiano Ronaldo, però és que amb 41 anys limita molt el seu equip. Jo crec que, també et dic, és més culpa del seleccionador que no de Cristiano, perquè Cristiano ja saps el que et pot donar. A partir d'aquí, el seleccionador és el que fa canvis i el que ho pot millorar a través de la seva banqueta. Ha estat el seu últim Mundial, ha sigut el 6è, però marxa amb la consciència tranquil·la i amb una declaració del Cristiano Ronaldo de les millors
1: ai,
0: èpoques. Sí, sí, sí.
3: Como me levanté hoy, igual, con la consciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente, por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: Ja no em fa pena.
0: Ja no.
1: Ara ja no, home, haguessis hagut de posar abans el tall.
0: Que em compari l'Eurocopa del 2016, que és una Eurocopa, que està molt bé, una Eurocopa, però amb un Mundial. Bueno, tindrà aquesta espineta clavada sempre.
1: Mira que ahir vam dir que havia madurat,
0: sí, sí, sí. Home, quan perds, no?
1: Ja, l'orgull surt.
0: Sí, sí, clarament. Doncs Espanya classificada pels quarts de final 16 anys després, l'última va ser a Sud-àfrica i aleshores també va eliminar a Portugal als vuitens de final.
1: Doncs el rival de la selecció espanyola aquest divendres serà Bèlgica.
0: Sí, que va derrotar amb una golejada l'anfitrió als Estats Units per 1-4. Era obligació moral, eh? Home, jo crec que anar amb Bèlgica ahir, bueno, aquesta matinada, el partit ha començat a les dues, amb tot l'assumpte de Follarin Balogun, al final va poder jugar, t'explicava ahir que Donald Trump havia trucat a Infantino, i ell mateix ho va reconèixer ahir.
1: Vaig veure les declaracions.
0: No, les declaracions són un escàndol.
1: És que és injust, que clar, que li tregui una targeta i després no li deixin jugar un partit que encara no s'ha començat a jugar. Jo dic, aquest senyor no sap ni com es juga a futbol.
0: Bueno, ell va dir que, jo no sabia ni què eren les targetes vermelles. A veure, en els seus esports no hi ha targetes vermelles. Hi ha alguna expulsió a la NBA.
1: No vius en aquest món.
0: Però no són expulsions a tal qual com les coneixem al futbol. S'estava especulant fins i tot que ell es pensava que començarien el partit amb 10, que per això va intentar que jugués algun, jo no sé.
1: En sèrio?
0: Jo dic el que s'està especulant, però dianes de Charles de Ketteler, de Van Aken i de Lukaku, doncs els de Rudi García van eliminar els de Pochettino. A més, en el quart gol Lukaku va fer una mica el ball. Saps el ball aquest que fa Trump movent els braços d'una forma dramàtica? Pues Lukaku el va imitar una mica. Va estar bé perquè va ser una mica de... en tu casa, saps? En tu cara i en tu casa. Doncs sí, Bèlgica que jugarà als quarts de final davant a Espanya i avui coneixerem els altres dos quarts finalistes que sortiran dels enfrontaments entre Argentina i Egipte, Atlanta, i l'actual campió, després d'eliminar Cap Verd a la pròrroga, i després el duel entre Suïssa i Colòmbia, aquest es jugarà a les 10 de la nit al BC Place de Vancouver.
1: Quedem amb dos apurs al marge del Mundial. Va.
0: Sí, un enclau mercat de fitxatges, l'Espanyol que ha anunciat una nova incorporació, la de Quilinchi Harman, el lateral esquerre neerlandès de 24 anys que arriba a Sadil, cedit pel Barley, i a la plana poliesportiva en ciclisme, avui quarta etapa del Tour de França, 182 quilòmetres entre Carcassonne i Foix, el líder de la General, no sorprendrà

0: 39 kilos de MDMA, 88 de comprimidos de éxtasis, 644 plantas de marihuana, 3 armas de fuego y vehículos de alta gama. La autoridad judicial ya ha decretado prisión provisional para 12 de los 15 arrestados y no se descartan nuevas detenciones mientras la investigación continúa abierta.
1: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Mundial 2026 en Radio Estadio.
3: Día 27. Hay que cerrar la ronda de 16avos con dos partidazos más.
4: His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational.
3: Insaciable Leo Messi. Argentina busca los cuartos midiéndose a Egipto en Atlanta.
5: Munoz has done it again. Colombia.
3: Y desde Vancouver, otro choque de final comprometido entre Suiza y Colombia. Hoy martes, desde las 6 de la tarde, Radio Estadio Mundial, tu selección.
2: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Miriam Frank.
7: Passen 5 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Dormir al carrer continua sent una realitat que afecta a prop de 2.000 persones a Barcelona.
8: El més preocupant és que aquesta situació pot afectar a persones molt diverses. De fet, més del 92% de les persones que avui viuen al carrer havien tingut un habitatge estable en algun moment. Així es desprèn l'informe anual que ha presentat aquest matí la Fundació Arrels.
7: Beatriz Fernández, directora de Arrels Fundació, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
7: Posem una mica en context aquest informe. Les dades demostren que cada vegada hi ha més persones que viuen al carrer i que costa molt sortir-ne. Quin és el missatge que ens deixa aquesta radiografia del sensellarisme aquí a Barcelona?
9: Doncs mira, com bé dieu, el nombre de persones va augmentant i malauradament el nombre de persones que porten menys de 6 mesos vivint al carrer també ha augmentat. Estem en un 36,6% en aquesta situació. I gairebé el 63% de les persones que hem enquestat ens diuen que és la primera vegada que viuen al carrer. I per contra, el 72% de les persones enquestades també ens diuen que no tenen perspectiva de trobar un allotjament o de poder sortir de la situació en la que es troben.
8: Llavors, una de les dades que més sorprèn és que moltes persones expliquen que abans de viure al carrer tenien un habitatge de lloguer o fins i tot en propietat. Això trenca alguns dels estereotips que hi ha sobre la gent sense llar. Llavors, quins són els principals factors que estan fent que una persona acabi perdent la seva casa?
9: Doncs, mira, els motius són diversos. És a dir, potser en el moment de la crisi econòmica, el moment més fort de la crisi econòmica, sí que hi havia motius relacionats amb la precarietat laboral, però sí que avui en dia estem dient això, que el motiu principal és la pèrdua d'habitatge. Aquesta pèrdua pot ser o perquè ha hagut de patir un procés migratori i l'últim habitatge que ha tingut ha estat en el país d'origen, o perquè no ha pogut pagar el lloguer o la hipoteca, o perquè hi ha hagut un trencament familiar o algun tipus de ruptura o de tema familiar que fa que hagi hagut d'abandonar l'habitatge, perquè no ha pogut pagar l'allotjament. És a dir, la pèrdua d'habitatge, per fer aquesta pèrdua, no hi ha un únic motiu que ho englobi.
7: Ens deies que aquest informe posa de relleu que només una de cada quatre persones té la visió de sortir-ne d'aquesta situació, mentre que la gran majoria doncs, no veu cap possibilitat real de deixar el carrer. I la pregunta que ens fem, què està fallant?
9: Doncs jo crec que, el que veiem és que l'abordatge que s'ha fet tradicionalment del sensellarisme és des d'una perspectiva exclusivament de serveis socials. És a dir, s'ha intentat enfocar com un tema de serveis socials, és a dir, cobertura de necessitats bàsiques, que tinguin un lloc on no alimentar-se, que tinguin un lloc on passar un temps, o sigui, un allotjament temporal, que tinguin un lloc on cobrir les necessitats molt, molt bàsiques, però no s'ha abordat d'una forma més transversal, tenint en compte que el problema del sensellarisme també té un paper rellevantíssim al tema de l'habitatge, el poder accedir a un habitatge, però també aspectes com la salut o, per exemple, les traves administratives. És a dir, s'ha de tenir una visió transversal i que impliqui no solament a el que són serveis socials, sinó també a altres departaments i no únicament a nivell d'ajuntament, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot d'Estat.
8: Sí, fem una comparativa amb informes d'anys anteriors, veiem que la tendència va en augment. A l'informe del 23 vèiem que les persones que havien passat a viure al carrer en els darrers 6 mesos eren un 20

0: 19,5% i aquest any puja al 36,6%. Volem entendre què ens estan dient aquestes dades sobre l'evolució del sensellarisme a Barcelona i, sobretot, quines són les més preocupants.
1: Correcte. Mira, l'evolució, el que ens diuen aquestes dades és, per una banda, que el sensellarisme augmenta i que la gent, o sigui, que arriba més gent, o sigui, arriba més gent al carrer, és a dir, com tu deies, respecte al 2023, el nombre de persones que porten menys de 6 mesos ha augmentat i que, malauradament, la cronificació també continua, no desapareix aquesta cronificació, és a dir, entra força gent i surt poca gent de la situació de carrer. Per tant, el que ens estan dient aquestes dades és que hi ha un perill de cronificació de les persones que porten relativament poc temps i que les sortides no s'estan enfocant correctament perquè surt poca gent. I, malauradament, a vegades també la gent que surt ens explica que ha tornat una altra vegada a la situació de carrer. És a dir, de vegades les sortides, si sobretot són sortides molt temporals, fan que la persona un cop acaba aquesta temporalitat no tingui una alternativa estable i torni a trobar-se en situació de carrer.
2: Beatriz, amb aquest informe a la mà, quina és per vosaltres la mesura més urgent que s'hauria de començar a aplicar?
1: Doncs serien dues. La primera seria abordar aquest sensellarisme del de fa poc, diguéssim, o sigui, aquest sensellarisme primerenc, correcte? Sí. És a dir, perquè si es fa una bona prevenció de la cronificació o fins i tot una bona prevenció que les persones es troben en situació de carrer, doncs és una bona solució. I després el garantir l'accés a un habitatge estable. És a dir, el sensellarisme creix molt per la franja de 0 a 6 mesos i també es continua estable per la franja de majors de 55 anys. És a dir, tenim un sensellarisme jove i un sensellarisme molt cronificat que necessiten una resposta molt concreta. Si s'aborden aquests dos extrems, els que fan relativament poc i els que porten molt de temps, amb dues formes d'intervenció, un abordatge primerenc i un habitatge estable, pensem que són els dos recursos o les dues polítiques que poden tenir un impacte més clar en el fenomen del sensellarisme.
2: Per últim, Beatriz, aprofitant que et tenim aquí, no podem deixar de preguntar-te per aquesta onada de calor que estem patint. Entenem que aquesta situació augmenta encara més els riscos, no?, de la gent que viu al carrer.
1: Sí, efectivament. És a dir, el fet de l'espai públic, diguéssim, és el primer espai on hi ha aquest impacte tant dels episodis de calor extrema com de fet extrem. Ara estem en un episodi de calor molt alta i això afecta, per exemple, la gent que té edats més avançades, a partir de 55-60 anys, a persones que tenen la salut molt precària, malalties respiratòries, cardiovasculars, a persones que no es poden moure perquè tenen dificultats de mobilitat i que faci fred, faci calor, faci sol, faci pluja, estan sempre en el mateix espai. Hi ha temes com, per exemple, la deshidratació, els cops de calor, que afecten més directament a aquestes persones i que, malauradament, no sempre prioritzen elles. És a dir, per moltes d'aquestes persones l'important és sobreviure i tot el que és la cura de la seva salut ho tenen com en una prioritat molt baixa. No? Llavors, aquests fenòmens, aquestes calors excessives, afecten sobretot aquests col·lectius que són sobretot els més vulnerables i els que porten més temps en situació de carrer.
2: Igual que es fa l'hivern amb les baixes temperatures, ara que puja el termòmetre, s'ha posat en marxa alguna iniciativa per treure del carrer aquesta gent a les nits?
1: Ara mateix no hi ha actiu res. És a dir, l'Ajuntament sí que ens va comunicar el 15 de juny que es posava en marxa el Pla Calor, per dir-ho així, que és un Pla Calor que està... O sigui, el Pla Calor una mica que és el que estem veient tots, no? Aquests consells, aquesta publicitat que es dona perquè sobretot les persones més grans on s'estiguin a casa, s'hidratin, etc. Que, clar, evidentment, això per les persones que nosaltres atenem no és aplicable perquè no tenen casa i és molt difícil que puguin protegir-se, però fins a dia d'avui no tenim constància que s'hagi activat cap fase d'emergència, cap fase d'alerta, tot i les altes temperatures que estem patint des de fa un parell de setmanes.
2: Beatriz Hernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: De res, a vosaltres.
2: Hi ha més notícies. Quatre finques senceres del barri del Putxet han estat desallotjades per un esvoranc en un pati interior.
0: Els fets s'han produït a mig matí de forma sobtada. Es tracta de blocs de pisos propers a la plaça del Putxet davant del mercat. La tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gai, s'ha traslladat fins al lloc per calmar els ànims dels veïns, mentre que la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers de la zona. Per sort, no hi ha hagut cap persona ferida.
2: Expliquem també que l'Ajuntament de Barcelona dona un impuls a la renovació dels mercats de la ciutat amb una inversió de 100 milions d'euros.
0: Actualment hi ha 40 mercats a la ciutat i

0: I des dels anys 90 se n'han reformat 30. Durant els propers 5 anys, l'Ajuntament complementarà la remodelació dels 10 mercats pendents. Entre ells trobem la Boqueria, la Mercè o Felip II.
1: I acabem amb una bona notícia pels veïns del Carmel. L'Ajuntament instal·larà càmeres de vigilància als búnquers del barri amb l'objectiu de frenar l'incivisme de molts.
0: Els veïns del Turó de Rovira conviuen fa anys amb soroll, brutícia i comportaments incívics al mirador dels búnquers del Carmel. El consistori ha confirmat que ja està construint el projecte sobre el nom Grup d'Impuls i Seguiment del Turó de la Rovira. Entre les idees que es barregen trobem la instal·lació de càmeres, aspersors dissuasoris o arbustos.
1: Són notícies d'aquest dimarts 7 de juliol.
2: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porten a terme. Avui coneixem l'associació Ània.
3: A Ània acompanyen pares i mares que han patit una pèrdua del seu fill durant la gestació o després de donar a llum, visibilitzant un dol encara molt estigmatitzat entre la societat i oferint un suport emocional que segurament falta en el sector sanitari.
1: Mireia Bravo, representant de l'associació Ània, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per venir. Si et sembla, comencem pel principi. Com va néixer l'associació i per què?
4: Sí, bueno, tot va començar amb la seva fundadora, que és Anna Targarona, que el 2019 va tenir el tercer embaràs, que era la nena, però se li va parar el cor a les 17 setmanes. Llavors, la ginecòloga, per fer-ho més ràpid, la va enviar a una clínica d'interrupció d'embaràs, en comptes de fer-ho en un hospital, i va ser la pitjor experiència de la seva vida. Va estar més de 4 hores sola, en un passadís, per dilatar, sentint els crits de les meves mares, i ho va passar molt malament.
3: És per això que d'aquí neix aquesta associació Ània, en la que oferiu suport, com dèiem, emocional a mares i pares que han perdut un fill durant la gestació o després de donar a llum. Com ho feu? Com feu aquest acompanyament?
4: Sí, bueno, ja fa molts anys, no? Des del 2021, i ara el que es fa és es fa un camp que és una vegada al mes, el tercer dimarts de cada mes, això també és des del 2021, llavors és una reunió gratuïta per les famílies que poden assistir, explicar la seva història, es fa un acompanyament, no és algo amb un psicòleg, però entre les famílies pues, es parla, dones com sentit, no?, a la seva vida i sana molt.
1: Clar, des de l'associació expliqueu que el dol perinatal s'assembla a qualsevol altre tipus de dol, però potser té un plus de complicació. I entra, per exemple, el sentiment de culpa, no?, de les mares.
4: Sí, sempre, encara que t'ho diguin, és molt difícil perquè tu sempre pensaràs i per què m'ha passat, què és el que he fet jo malament, no?, per què se li ha parat el cor. En el meu cas, per exemple, jo vaig fer una rotura de bossa, llavors per què el meu cos va trencar aquesta bossa i no ho he pogut aguantar, no? La culpa no desapareix. També és molt difícil de portar perquè és un dol molt, molt invisibilitzat. O sigui, la majoria, quan és gestacional, per exemple, que el bebè mor en el ventre, ja neix mort, llavors és com no ha existit. I sí que ha existit i tu has creat la il·lusió i tot, però la societat no sol voler donar aquell lloc al teu bebè i és com tu has sigut mare però no tens dret a ell ni a tenir aquest dol.
1: A més el que et diuen, no? Bueno, això li passa a moltes dones, ja tindràs una altra. La maleïda frase,
4: Sí.
1: Que tu dius, no, tindré una altra, sí, potser, o no, però jo volia aquest, que era el meu fill, no? I aquestes frases fan molt de mal, no?
4: Molt de mal. La majoria de gent no ho fa volent, o sigui, et vol ajudar, però nosaltres sempre diem que és millor a vegades el silenci i una abraçada, o preguntar-te simplement, perquè també hi ha molt silenci de no parlem d'això, no?
1: Sí, totalment.
4: I això encara és pitjor, perquè és la teva il·lusió, han sigut mesos, setmanes, el que sigui, i tu has creat i has pensat en un futur que de cop es trenca i tens
1: totalment.
4: que seguir amb la teva vida quan se t'ha parat tot.
3: A banda d'aquest suport emocional, que sens dubte és la vostra tasca principal, teniu altres projectes o activitats?
4: Sí, fem xerrades i inaugurem espais del record en diversos cementiris hem fet, que així és com vaig conèixer a l'Anna Targarona. I també ara estem començant a fer espais de consciència per les famílies en diversos espais públics, com en un parc de Montgat i en Masnou. També des del 2021, perdona, es fa conjuntament amb l'Àngela Lanente, una escriptora, portem el Masnou Lit, que han fet ja nou, que és una fira literària per fer visibilitat també de l'associació i aconseguir recaudacions, diversos escriptors locals i de territori també. I també des del 2023 es va treure un llibre que es diu Estrellitas con Alas, que és una antologia de històries de diverses famílies. Mm-hmm. Llavors, també per donar visibilitat, també amb l'ús recaudat, doncs, s'han aconseguit diverses coses, com ara, en abril d'aquest any, que hem donat conjuntament amb l'Associació de Poesia en Acció una cuna d'abrazos, que és una cuna freda perquè les famílies puguin tenir més temps i es puguin acomiadar bé del seu fill, puguin conèixer també la més família i no hi hagi aquesta pressa, no, que hi ha hagut fins ara, que ara ha estat canviant una mica tot, però fins ara pues, quasi no hi havia temps per despedir-se.
1: Clar, no sé si creieu que la situació ha millorat una mica, eh? Hem passat dalt, no passa res, això no ens passa a moltes, no? I que els mateixos professionals li traguessin importància. I jo crec que sí que ha anat evolucionant i que ara com a mínim es parla una mica més del tema. No sé com ho veieu vosaltres. Tot i que queda molt camí a recórrer.
4: Queda molt camí per recórrer, però ha millorat moltíssim. Jo ho puc dir personalment, fa 7 anys, i tot ha canviat moltíssim. O sigui, ara els hospitals estan una mica més sensibilitzats. Hi ha, per exemple, alguns que fiquen coses a les portes, t'intenten no ficar en l'àrea maternal, perquè quan acabes de tenir un avortament o alguna cosa, estar rodejada de bebès no ajuda. També hi ha molts professionals que s'estan formant a nivell personal per poder acompanyar aquestes famílies. Encara fa falta molta ajuda psicològica, però els professionals sí que estan començant a canviar. Per exemple, jo ho noto pel meu projecte d'edició de fotografies, que ara les famílies fan fotos dels seus bebès. Fa 7 anys era molt difícil.
1: Era impensable.
4: Era impensable. Com voy a hacer una foto de mi bebé muerto, no? I clar, ara ja fan fotos. I és algo molt important, perquè no necessites també recordar de vegades. No és algo que tinguis que tenir tot el dia present, però és important també, quan necessites, poder recórrer aquestes fotografies.
3: A més, tot això s'arrossega tota la vida. Diuen, no, ja ho oblidaràs o ja ho deixaràs enrere, però això mai es deixa enrere, i la tasca d'associacions com Ània és aprendre a conviure amb això, no?
4: Sí, perquè el dol nosaltres sempre diem que no es cura, no té una data límit. Si tu vas amagant, sortirà en el pitjor moment, perquè sempre estarà allà, i el millor és aprendre a viure amb ell.
1: Què creieu que és el primer que hauria de canviar tant a la societat com en el sector sanitari?
4: Sobretot el donar-li el lloc al bebè. O sigui, que, per exemple, que es deixi també de... I per què no vais a por el próximo bebé, no? O alguna així, perquè potser ho estan intentant, que això també és un dol, o han perdut algun bebè, o que si se t'ha mort el teu fill, tu puguis dir i no... ni donis pena, ni sigui com un rechazo, no?
1: Una incomoditat.
4: Una incomoditat. O sigui, jo, per exemple, jo parlo de la meva filla i a mi m'agrada parlar i ni ploro ni res, ja són 100 anys. Però a mi m'agrada parlar i fer-ho de manera normal. I, per exemple, en el que és el sanitari, sobretot de que hi hagi els mateixos recursos en tots els hospitals i a qualsevol època de l'any, perquè hi ha diferències, si hi ha vacances, si és Nadal, si hi ha la persona que toca un substitut.
1: Es nota en els parts,
4: sí,
1: això?
4: Sí, es nota molt, sí.
1: Imagina't.
3: La vostra tasca té un valor immens, perquè a mi, per exemple, i suposo que a la Míriam també, se'ns fa molt complicat, sabeu? O sigui, no sabríem què dir-li, no? O què aconsellar-li a una mare que ha perdut el seu fill. Com feu? Com és aquesta tasca? Què se li diu a una mare, no, que ha perdut el fill, i com se l'ajuda a deixar enrere tot això?
4: Nosaltres el primer que fem és intentar escoltar-la, que és el més important, no? Que ella... El dol és algo que cada persona té individualment. Inclús en les parelles, cada parella, cada persona té un dol. Llavors, lo important és que cadascú segueixi el seu ritme. No es pot ni accelerar ni invalidar aquell ritme. Llavors,

0: intentem parlar, intentem, pues això, en, sobretot en els GAMs que fem, no? Pues cadascú intervenix quan vol i és com que també si parlem entre tots ens fem com més acompanyament, intentem també veure una mica el que és seguir amb la vida, perquè estàs en aquell moment però després també tens que tenir un acompanyament, un que fem doncs, per exemple algunes celebracions o alguna cosa amb petits en llum també, i doncs, després que els nens també recordin els seus germans quan encara no han nascut o quan ja són germans grans, no? Doncs això, fer que cadascú segueixi el seu ritme i intentar doncs, donar-los les eines perquè puguin això, integrar aquest dol en la seva vida.
1: Clar, potser podem pensar que l'associació parleu només o ajudeu només a les mares, però no, perquè hi ha molt més al voltant de les mares, no? Hi ha les parelles, les famílies, els fills, els altres sí. fills, no? Que també han d'entendre el que ha passat, no?
0: Sí, o sigui, els GAMs que fem i tot això, i quan fem algun acte o alguna cosa, és per totes les famílies. Sí que el GAM és més per parelles que per nens és... perquè és complicat perquè es parlen de situacions difícils. Però quan fem algun tipus de celebració o fem lo dels cementiris o qualsevol cosa, sempre intentem que vinguin els germans i tot, i que inclús que facin alguna activitat, escriuen el nom del seu germà, perquè és molt important també el que són els germans. O sigui, aquest nen està esperant també el seu germà.
1: Clar,
0: i la majoria era, no, ja no existe, no. Tens que validar-li i dir-li, mira, ha passat això, i ell és bo que també ho expressi i ho digui a l'escola i tot, i se li validi aquest dol també.
1: Clar que sí.
2: Mireia, ja per acabar, a banda de la teva tasca amb l'associació Ània, ens ho explicaves una miqueta abans, breument, però tens un projecte que va una mica en la línia de tot això, no? Explica'ns.
0: Sí, bueno, jo vaig ser dissenyadora gràfica, llavors una amiga em va demanar editar una fotografia d'uns pares que no havien pogut conèixer la nena, i com fa 7 anys era molt difícil que aquestes famílies fessin fotos, jo ara el que faig és intentar aconseguir fotografies d'autòpsia. Bueno, porto 5 anys intentant ajudar les famílies, que és algo que no és massa fàcil, però bueno, intentem, i editar-les perquè no són fotografies que poden veure les famílies de primera vegada, o les fotografies que ja tenen les famílies, si tenen pues, una mica de sang o la boca oberta o qualsevol cosa, pues, s'editen perquè siguin un record feliç, que puguin ensenyar-li als germans, que puguin ensenyar a les famílies, sense que sigui incòmodo, o creació d'altres records, fem il·lustracions. L'important és acompanyar aquest dol i aquest procés de la manera que puguin tenir records i passar-ho de la millor manera.
1: Insisteixo, crec que ha canviat molt la situació en els darrers anys, però, com deies, Mireia, queda molt camí a recórrer, encara que esperem que s'arribi al final a superar tot aquest estigma que hi ha al voltant d'aquestes pèrdues. Mireia Bravo, representant de l'associació Ània, moltíssimes gràcies i, de veritat, enhorabona i gràcies per la feina que feu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
1: Quan pensem en un mossèn, sovint ens ve al cap algú oficiant missa, fent catequesi o celebrant un casament. Però el nostre convidat d'avui també passa moltes hores assajant, gravant cançons, preparant concerts i fins i tot muntant equips de so.
5: Ell és en Jordi Tres Bosch, rector de la parròquia de Sant Pere de Gelida, i des de ben petit ja feia sonar la guitarra al grup parroquial Ítaca. Amb només 15 anys va entrar al seminari menor de les Corts per iniciar el camí cap al sacerdoci, però la música mai l'ha abandonat. La història de la seva primera guitarra ja diu molt de qui és. De petit, com no se'n podia permetre una de nova, en va comprar una de foradada i la va reparar i encara la conserva més de 30 anys després. Fa 15 anys que viu el somni de ser capellà, un somni que combina amb la seva gran altra passió, la música. I gràcies a aquesta combinació va crear l'any 2007 Escletxa, un grup format per voluntaris que versiona música cristiana en català, amb estils tan diversos com el pop, la rumba i fins i tot una mica de rock.

0: mossèn Jordi Tresbosch, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam, ben trobats.
0: Què va ser primer, el mossèn o el músic?
1: Em sembla que va venir una mica en paquet, això. Va venir tot junt.
0: No podríem triar, no?
2: Amb només 15 anys vas entrar al seminari menor. Quan vas sentir que aquest era el teu camí?
1: Uau, això va ser una bogeria absoluta. Va ser una bogeria adolescent que l'hem estirat fins a fer-nos grans i adults. Va ser un fletxazo. Va ser un estiu que em va donar molt fort. Vaig sentir molt a dins del cor que Jesús em deia te quiero pa mi. I, bueno, una bogeria, però una bogeria molt maca, que dura, i em manté molt feliç.
0: I d'això ja fa 15 anys, eh? Què és el que més t'omple del dia a dia a la parròquia?
1: Doncs mira, jo estic molt content, sobretot amb la comunitat, la gent que forma part jo, de fet, porto tres parròquies. La de Gelida, que és la que ho ha anomenat, i també porto Castellví de Rosanes i Sant Llorenç d'Hortons. Uh-huh. I una de les coses que em fa més feliç és la gent, perquè la gent és meravellosa. Està qualsevol vocació o feina d'atenció al públic és una meravella, perquè les persones són extraordinàries. Jo ho passo pipa amb la gent. M'encanta la gent.
2: Sabem que la música t'acompanya des de ben petit. Quin és el primer record que tens tu amb la música?
1: Uà, ara fliparàs, perquè això em sembla que no ho saps. El record més antic que tinc de la música és que de bebè em van regalar un xilòfon. Ostres. I passava hores tocant el xilòfon. I després el segon record ja és la primera guitarra, l'Admira Paloma.
2: Però llavors el xilòfon encara el toques o ja ha passat a la història?
1: No, el xilòfon em va donar de bebè. O sigui, tot i que d'adult reconec que en algun tema vam posar xilòfon i em va fer molta il·lusió, em va portar molt bons records.
0: I des d'aquest xilòfon han passat uns quants anys fins a arribar al 2007, que neix Escletxa. Per què vau decidir crear un grup musical dins de la parròquia i explica'ns el perquè d'aquest nom?
1: Ah, bueno, sí, això és perquè com que sóc molt friqui, m'agrada molt la música, sempre he buscat algun raconet a algun moment de la setmana o algun forat a l'agenda per anar fent música. Llavors, amb uns amics, ens va donar per reivindicar que per Nadal qui naixia era Jesús. I vam començar a fer una catequesis de Nadal amb música i a partir d'aquí vam començar el grup. Llavors, a totes les comunitats on he estat he buscat una tarda a la setmana o una tarda cada 15 dies per fer música.
2: Sabem que ja heu fet realitat un somni, que és el de tocar el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i que ho vau fer col·laborant amb la productora de la sèrie de Chosen. Com va ser l'experiència?
1: Ai, per mi això va ser espectacular, perquè a nivell intern nostre, els grups de comunitats catòliques, de parròquies, ens agrupem per bisbats, no? I llavors el Bisbat de Sant Feliu, que és el que em correspon a mi, doncs ens van convidar amb el grupet de música meu, amb Escletxa, ens van convidar a tocar unes quantes cançons en un event nadalenc, i ens va fer superil·lusió de poder anar a la casa de l'església, que és on habitualment ens reunim i estem més per coses de feina, doncs poder anar allà i tocar i cantar va ser superxulo. Jo m'ho vaig passar pipa.
2: Jo he vist a les xarxes que encara...
1: També, ens ho vam passar molt bé.
2: He vist a les xarxes socials que encara hi ha un vídeo penjat i tot. Va suposar un gran canvi, això?
1: Sí. Bueno, sí, perquè és, o sigui, per mi és com el meu Palau Sant Jordi, no? Poder tocar a les comunitats és molt guai, però poder tocar un dia al Bisbat, que és una mica la seu de les diferents parròquies, per mi és el subidón màxim. va ser molt guai. Ens ho vam passar molt bé.
0: Jordi, escoltem-me...
1: Pues, potser érem unes 400 persones, nosaltres estem acostumats, quan toquem bé la gent de la comunitat, pues podem ser 20, 30, 50... Algun any que ho hem patat molt hem arribat a ser 100 persones i un auditori ple per nosaltres va ser un regalazo. M'ho vaig passar pipa.
0: Déu-n'hi-do. Escoltem, si et sembla un moment d'aquell dia.

0: que tindríeu molts números per guanyar. Escolta, toqueu pop, rumba, rock, una barreja ben diversa. Com decidiu el repertori?
1: Ah, sí, això no arriba ni a democràtic, és assembleari, el que crida més guanya. Com hi ha diferents membres al grup i bàsicament són molts d'ells són joves, menys jo, doncs molts d'ells són joves, doncs segons qui ve anem fent. Llavors, doncs, si hem tingut algú que li mola més rotllo rumba, doncs ha tirat a rumba. Rumba amb límits, perquè no tenim el nivell de la rumba catalana encara. I llavors algú que li agrada més el funky o el reggae o ska o més rockero, doncs, segons qui al grup anem proposant cançons. I també les cançons, com que les anem fent nosaltres, doncs, quan t'inspires, treus un tema, el poses a l'assaig i es va construint sobre la marxa.
2: El primer disc el veu gravar a poc a poc, finançant-lo amb diners dels concerts. Què significa per vosaltres haver-lo pogut tirar endavant?
1: Home, doncs ha sigut realment una feina de formigueta a formigueta. Vam gravar a l'estudi La Peixera amb el Genís, a qui aprofito a agrair la seva professionalitat i el seu tracte i paciència, perquè som una mica patates en tema de disciplina, de coneixements de música, la majoria som una mica limitats, no sabem molt de boletes, i va tenir molta paciència amb nosaltres. I ens va arreglar molt el preu, era super econòmic. Però igualment, doncs nosaltres anàvem pagant-ho del que traiem dels concerts i també buscant estones lliures per gravar. Que s'hi dedica, un disco te'l treu en mesos o en un any. Nosaltres, com que som aficionats, doncs anàvem buscant ara puc, ara no puc, i vam anar allargant el tema. I des que vam començar fins que vam acabar, la gravació em sembla que van ser 2 o 3 anys i el primer videoclip ha trigat quasi 5 anys a sortir. Però ha valgut la pena, però...
0: Aquest videoclip és el de Sempre tinc present el senyor. Escoltem una miqueta.
3: A vegades de nit està tot molt fosc i tinc una mica de por. Però ja, el senyor és amb mi. Vale.

0: Això ja és una mica rigui, Jordi?
1: Sí. Jo és que sóc un enamorat del rigui. Em surt de dins. És una cosa que la tinc molt integral.
0: Heu trigat 5 anys.
1: Em va enganxar molt de petit, Bob Marley.
0: Heu trigat 5 anys a fer aquest videoclip. Imagino que quan ha vist la llum, la satisfacció ha estat màxima, no?
1: Sí. Tenim molt poques visualitzacions, però nosaltres estem superfeliços. A més, aquest videoclip inclou que per Cap d'Any anem a una trobada que es fa europea de joves, que cada any és una capital europea, i això vol dir que en aquest videoclip surten tomes fetes a Mònaco, a París, a Eslovènia, a França també, en diferents països, i és molt xulo. És molt xulo. Ha sigut molt, molt de temps, però molt guai, perquè sortim en diferents llocs. Bueno, té la seva gràcia. Per ser un grup de pressupost màgic i d'aficionats,
0: té el seu
1: punt de glamour.
0: I tant que sí.
2: Què ha significat aquest videoclip per vosaltres? Hi ha un abans i un després de Sempre tinc present el senyor?
1: Home, sí, per nosaltres sí, perquè és tota una etapa que vam viure molt bons records i clar, també tota la gent que surt al vídeo, que hi ha un munt de gent, són persones que ens hem conegut més o menys, ens hem estimat més o menys i tenim històries compartides. És molt xulo. O sigui, quan les coses aquestes les fas com a afició o com a vocació, és un altre nivell, saps? És com la vostra professió, que hi ha una part que es paga, però hi ha una part que o la tens o no la tens. I si fa il·lusió, això es nota, es transmet i ho disfrutes. I llavors després ho escoltes i dius, que xulo, no? I a mi m'importa tres pepinos, la part tècnica, si sona més bé, si sona més malament. Ha sigut una experiència compartida, amb carinyo, i a més nosaltres ho fem també compartint la fe, que això és una cosa que uneix molt. Doncs ja està, no cal res més. I de fet aquest videoclip pues, a mi m'agrada molt per això, perquè hi ha suma de molta gent aquí darrere, hi ha molta gent, moltes
0: això,
1: hores.
0: Això t'anava a preguntar, entre fer missa i fer un concert, que és el que, bueno, quina és la millor eina, no?, per transmetre un missatge a la comunitat?
1: Si segueix el nostre senyor, l'alegria, això sempre. I llavors, el que és la part de concert, això sí que és hobby, per tant fem dos, màxim tres al Nadal i dos o tres a l'estiu. Vull dir, és una cosa molt puntual, però llavors per mi el que transmet més quan escolto jo concerts o quan vaig jo a misses que no predico jo, que no organitzo jo, a mi el que em dona més bon rotllo, el que m'entra més és la part aquesta més d'alegria i més vivencial. Quan veus que la gent viu les coses i les transmet sincerament, amb pífies incloses, amb

0: amb fallos inclosos, total, a mi això m'arriba. Uh-huh. En canvi, quan ho veig tot molt calculat, molt perfecte, em sona a teatre en el sentit dolent del teatre, que el teatre és preciós.
1: Sí, sí, a vegades ens hem de permetre aquests errors, no? I ara estàs preparant un nou treball amb Maria Ricard, una voluntària de la parròquia. Què ens pots avançar?
0: Ah, sí, sí, sí. Mira, doncs amb molta il·lusió, i tant, i tant. Aquesta noia, la Maria, té cançons com a cantautora i està també en el grup d'Escletxa, i ara doncs estem preparant un, no sé com es diu, un senzill, nou temes, com es diu? No arriba a disco, no? Nou temes.
2: Sí, un senzill, no?
0: Doncs un senzill, es diu. No hi entenc molt. Però bueno, la qüestió que estem preparant nou temes seus i els estem gravant aquí a casa. Portem també un any llarg, però anem fent a ratos lliures. I si Déu vol, en aquest estiu ja sortirà publicat a les xarxes aquest senzill que es diu Caminant, de Maria Ricard. Us recomano que l'escolteu perquè està fet amb molt de carinyo, també. Són cançons així molt, molt personals, més així, rotllo cantautora. Uh-huh. Està molt bé, molt guai. Jo crec que us agradarà.
2: Crec que aquesta cançó que estem escoltant és una altra, no?, de la Maria, que es diu Silenci.
0: Ah, sí, sí, aquest és un dels temazos d'aquest senzill.
3: No tinc res sota control, tot no pot ser com un vol, i perquè a tot arreu em sembla que hi ha massa gent. Amb una conversa s'activa l'alerta de perill. Si tothom em parla, a vegades em costa seguir el fil.
2: Jordi, a mi m'agradaria saber quin tipus de música escolta mossèn. Fora de les que cantes, o de les que hi participes.
0: Doncs mira, jo soc molt de reggae. I m'agafen a vegades, m'enganxo a alguns grups i escolto. També escolto alguna emissora de ràdio que fan música, que no dic res perquè no sou vosaltres, per desgràcia.
2: Vaja, vaja.
0: No farem propaganda gratis d'un altre aquí, eh? Però sí, sí, escolto algunes emissores d'aquestes de Ràdio Fórmula, que també sí, per distreure el coco, i de reggae últimament estic molt enganxat a un grup que es diu Cristafari.
2: Ah, no el conec.
0: Que fan reggae cristià, però a un nivell espectacular. Jo m'ho passo pipa, o sigui, vaig pel cotxe cantant a crits.
2: Et recomano Europa FM, o Melodia, que també posen bona música, ja que estem.
0: I tant. Reconec que de jove sí que havia tingut una temporada d'Europa FM. Uh-huh. Havia tingut una temporada també, sí.
2: Jordi, per últim...
0: Suposo que l'edat i els moments de la vida et demanen radiofórmules diferents. Depèn del dia, de l'hora, saps?
2: Totalment d'acord, Jordi. Escolta, per últim, parlem del futur. Cap a on anem? Cap a on es dirigeix el grup?
0: Ah, sí, home, sí. Doncs mira, de moment és els diumenges a la tarda, passant-s'ho molt bé i compartir. I d'aquí pa'lante. I el xulo és que, com que, per cert, no he dit res, també col·labora un altre col·lega, el rector de Barberà, mossèn Xema, que és el guitarra d'aquest tema que heu sentit de silenci, el guitarrista també és un company de feia. Doncs bueno, no, el que fem nosaltres és això, anar compartint els diumenges a la tarda i el que surja. I llavors si va venint gent nova, que és el que va passant, no? Quan van seguint altres camins de la vida, o sobretot els que es dediquen a la música més en sèrio, clar, vull dir, nosaltres som un grup aficionat, però si hi ha algú que es punta una mica també se'n va a altres grups que li fotin més canya. Nosaltres és així més casolà, no?, en família. Però bueno, el futur és el que tingui demà vindrà, perquè com que és un hobby, la gràcia dels hobbies és que vas fent amb alegria i fins on arribi, arriba. I anirem estirant el fil mentre es pugui.
2: Totalment. Doncs de moment esperarem que es publiqui aquest proper senzill que esteu preparant, mossèn Jordi Tres Bosch. De veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí a la ciutat. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, Míriam i Peter. Gràcies per l'oportunitat, també.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Doncs avui és el Dia Mundial del Cacau i de la Xocolata, i per això us estem preguntant si ara que les temperatures són molt altes i que la xocolata, doncs ja sabeu que amb les altes temperatures no es porta bé, si seguiu menjant xocolata, si el poseu a la nevera, i quin tipus de xocolata us agrada. Això és el que ens esteu explicant.
5: Bon dia, nois. Doncs a mi m'encanta la xocolata, m'és igual que faci calor que fred. A l'estiu, evidentment, la poso a la nevera. I a l'hivern, doncs, bueno, dintre d'un armari i tal. Sí que intento no tenir a casa, perquè com que sóc molt llaminera, doncs bueno, o sigui, és la meva temptació. Però sí que hi ha moments que ja el cos m'ho demana, que tinc que anar a buscar xocolata.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. En aquests moments, quatre incendis grans cremen a Catalunya. Tres d'ells, el de l'Anoia, Artesa de Segre i la Bisbal, estan controlats o estabilitzats. I el quart, el de Sentmenat, és el que més mal de caps està donant en aquests moments als bombers de la Generalitat. Continua actiu i les properes hores, les de més calor, encara seran complicades. Per tal de poder controlar-ho, és clau que aquesta situació de focs simultanis no es doni o es dificulti encara més al llarg de les properes hores. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
2: Per evitar, sobretot, un escenari de simultaneïtat. És a dir, aquest incendi ens preocupa, però sobretot el que hem d'evitar sí o sí és que tinguem qualsevol altre gran incendi. Per tant, sí o sí, la nostra prioritat a nivell d'escala, no d'aquest incendi, sinó de país, és que no tinguem cap incendi, diguéssim, que se'ns passi gros.
1: Cal minimitzar els riscos al màxim i facilitar la feina dels equips d'extinció i per això també s'han ampliat les restriccions al bosc. Hi ha limitacions d'accés en 6 espais naturals per perill extrem d'incendi forestal.

0: A les Gavarres, els propietaris forestals ja estan treballant en un pla per restaurar la zona cremada, recordin, més de 2.000 hectàrees, i prendre mesures per evitar que es repeteixi un incendi com el que han patit durant els darrers dies. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Tot i això, Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, adverteix que la manca de gestió forestal és un denominador a Catalunya i que calen més recursos i personal per revertir la situació. N'hem parlat a la ciutat amb el seu president, Jordi Terrades.
2: Cada any, del que creix en els boscos, només som capaços d'aprofitar-ne un terç. Per tant, vol dir que dos terços del que creix anualment se'ns va acumulant. Hem de revertir aquesta situació, vol dir extreure aquesta biomassa, aquesta vegetació que creix de forma imparable, per tenir uns boscos amb unes estructures que siguin més suportables pels incendis.
0: Sobre les causes d'aquest incendi, el govern català ha assegurat que l'empresa en què treballava l'operari detingut pel foc sabia que no es podia fer servir la radial quan hi ha un alt risc d'incendi. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
3: Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa.
1: Mentrestant, l'oposició reclama més explicacions al govern sobre l'origen de l'incendi. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
4: I tenint en compte que el focus de l'incendi prové dels treballs d'una empresa subcontractada pel Departament de Territori, doncs també els anunciem que hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Paneque.
5: Per tant, demanem explicacions públiques, absolutament transparents, nítides i clares, sobre si aquest treballador tenia unes ordres concretes d'actuar, sobre qui havia encarregat aquests treballs i com.
1: El govern es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per explicar les actuacions previstes en l'àmbit de la gestió forestal.
0: Molt pendents a aquesta hora també del barri del Putxet de Barcelona, on els bombers han desallotjat els veïns de 5 edificis per un esboranc en el pati interior d'una illa. Què més en sabem, Ricard?
1: Els 4 blocs desallotjats són el número 2, 4 i 6 del carrer Rubinstein i els dels números 3 i 5 del carrer Teodora La Madrid. Tot indica que el forat de 8 metres de diàmetre està relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Els veïns temen que es pugui repetir una situació com la del Carmel l'any 2005.
6: És un barri que és molt rocós i, clar, arriba un punt, m'entens? Vull dir que clar, totes les roques fan un moviment i, bueno, pues, no és que hi entengui, però és això, és el que ha passat.
7: Estan fent revisions i ara porten molts dies que molt seguit. Ens han posat ja uns pius als edificis.
1: Els bombers treballen per estabilitzar el forat i també treballen en l'estabilització de la zona.
0: I en aquest Notícies Migdia també parlarem del Servei Català de Trànsit, que vol reforçar la formació dels motoristes davant l'elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes.
1: Sí, la Generalitat vol endurir l'accés del permís A de moto al de màxima cilindrada. Considera insuficient les 4 hores de pràctiques actuals i estudia afegir més formació en circulació real davant l'alta sinistralitat dels motoristes.
8: I pel tipus d'accident que és sortida de via, caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
1: Ramon Lamiel és el director general del Servei Català de Trànsit.
0: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda. La selecció espanyola disputarà els quarts de final del Mundial 16 anys després.
9: Bona tarda, Gavi. Sí, després de derrotar Portugal en un partit que no es va decidir fins al temps afegit. El migcampista navarrès Miquel Merino, com als quarts de final de l'Eurocopa del 2024, es va erigir en l'heroi de l'eliminatòria amb una dient al minut 91 per eliminar la selecció de Cristiano Ronaldo en el seu últim Mundial. El rival d'Espanya als quarts de final serà Bèlgica en un duel que es disputarà aquest divendres a les 9 de la nit. El Mundial encara busca les dues últimes seleccions quart finalistes. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia.
0: Segur que ja han pogut notar que avui han pujat una mica més encara les temperatures. Demà, més calor. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
10: Bona tarda. Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. S'esperen màximes que arribaran als 40 graus a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals. Molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona. Zones amb avís vermell i perill extraordinari seminari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. 42 graus a Lleida, 41 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Els termòmetres baixaran a partir de divendres. Demà també serà un dia de sol, però durant la tarda possibles tempestes al Pirineu. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts de 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra. Ho dèiem en portada, els bombers de la Generalitat estan centrant la majoria dels seus esforços en estabilitzar l'incendi que es va originar ahir a la tarda a les muntanyes de Sentmenat, al Vallès Occidental. El seu objectiu és aconseguir-ho al llarg del dia, però alerten que les hores centrals d'aquest dimarts, entre les 3 i les 6 de la tarda, són les més crítiques de totes. Per ara, sembla que la situació avança favorablement, però cal prendre consciència i saber, Ricard, que en qualsevol moment es poden produir represes importants.
1: Sí, l'incendi de Sentmenat és el que més mal de caps està donant als bombers. És l'únic dels quatre actius que no està estabilitzat. El que més els preocupa és el flanc dret, on podria cremar potencialment unes 2.000 hectàrees. Això complicaria molt les feines, tenint en compte que, segons els agents rurals, a hores d'ara ha afectat 113 hectàrees. I els preocupa aquesta zona per l'impacte que pugui tenir el vent de marinada, que bufa de sud a oest en direcció a la zona boscosa i dirigint-se cap al Vallès Oriental. I el vent, sumat a la calor extrema, converteix les hores centrals del dia en extraordinàriament crítiques. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
11: El problema és que a mesura que van passant les hores, doncs la insolació també va, diguéssim, castigant més, i a més és un vent que quan agafa, diguéssim, els seus pics d'intensitat, justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat, amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes que va també associada, doncs és una situació crítica, diguéssim.
1: Pel que fa al flanc esquerre, els preocupa per la proximitat a les zones urbanes. De fet, segueixen confinades tres urbanitzacions on hi viuen 7.000 persones, dues de Sentmenat i una a Caldes de Montbui. Aquesta darrera, el Farell, és la que més els fa patir, principalment perquè segueixen cremant focs secundaris molt a prop de cases. Malgrat aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a totes les persones afectades.
12: Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions doncs, confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, doncs, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem doncs, prendre decisions en aquest sentit, probablement.
1: Parlon, alhora demana extremar les precaucions per evitar un còctel explosiu de simultaneïtat d'incendis, tal com es va produir ahir per la tarda. Però, sent positiva, com escoltàvem, ha deixat entreveure que, si tot evoluciona favorablement, aquesta tarda la Generalitat podria aixecar el confinament del Farell, com el de les urbanitzacions Can Vinyes i Mas d'Encisa de Sentmenat.
0: El municipi sencer de Sentmenat ha quedat trasbalsat per l'incendi, malgrat que només algunes urbanitzacions segueixen, com explicava el Ricard, confinades. Hem preguntat als veïns de les

0: zona per conèixer com s'està vivint des de peu del carrer tota aquesta situació. Ho ha seguit el Pere Parés. Pere, bona tarda.
1: Bona tarda. En primer lloc, cal diferenciar les parts més properes a les flames i la resta del poble. Els veïns que es troben al nucli urbà, que no es troba sota confinament, expliquen el que ha suposat per ells tenir un incendi així tan a prop. Sentim el Guillem.
2: No saps ben bé com actuar. Sí que és veritat que tothom es veu en disposició d'intentar ajudar amb el que faci falta. Si hi hagués qualsevol tipus de crida, penso que la gent estaria disposada a deixar-ho tot per donar un cop de mà. Sobretot preocupació. Preocupació i ganes de que aquest malson pugui acabar quan abans i es pugui solucionar de la millor manera possible.
1: A les zones més afectades, com el Farell, no poden entrar ni sortir de l'urbanització. Veïns com el Gonzalo confien en les autoritats i consideren que han sigut ben informats de com havien de procedir. Però no per això desapareix la inquietud.
3: Ens esperàvem que pogués passar en qualsevol moment, la veritat, perquè els boscos estan maltractats. Nosaltres estem al mig del bosc. Si les flames arriben aquí, arribaran a casa meva. Però sí que és veritat que bueno, estem tots confinats, que és seva, tancats, amb les persianes abaixades i esperant.
1: Això s'assuma que fa temps que els veïns es queixaven pel mal estat dels boscos, que ha acabat sent un dels factors clau per l'incendi. De fet, informes de la Generalitat reconeixen des de fa temps els dèficits urbanístics que presenta l'urbanització del Farell.
0: Catalunya ha entrat en el moment més àlgid de l'onada de calor amb diversos incendis simultanis, quatre d'importants, n'hi ha també de petits. Ara estem pendents també d'una Argentona i una altra a Mataró, però els més importants són el que dèiem, el de Sentmenat, i hem de sumar-hi a més tres més, el d'Artesa de Segre, el de l'Anoia i el de la Bisbal d'Empordà. Aquests tres, per sort, Ricard, ja estan estabilitzats o controlats.
4: Sí, els bombers han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi de l'Anoia que va començar dilluns entre Carme i la Pobla de Claramunt. La millora de la situació ha permès aixecar el confinament dels municipis afectats per les flames, tot i que encara queda confinada la urbanització Les Garrigues. Pel que fa al foc que afecta Artesa de Segre, ja està controlat, tot i que encara hi treballen 16 dotacions terrestres. En el cas del de la Bisbal d'Empordà, els bombers el tenen estabilitzat i seran les condicions meteorològiques del dia les que determinin la possibilitat de controlar-lo.
0: Precisament a la Bisbal esperen que arribi aquest moment per poder fer balanç de danys. Ara per ara hi ha dues segones residències afectades amb deficiències estructurals i una dotzena més d'afectacions menors a patis o tanques de separació. Així ho ha explicat en declaracions a la Brúixola l'alcalde d'aquest municipi, que també ha informat que la Generalitat ha convocat demà a la tarda una reunió amb els alcaldes de les poblacions afectades amb dos objectius clars.
5: Vamos a veure quines ajudes o quines solucions podem fer. Una, com dic, no, per ajudar a tota la gent que ha tingut afectacions, que jo crec que aquesta és la primera, i la segona també per buscar mesures per intentar doncs, evitar que es torni a succeir això, un incendi d'aquestes característiques i sobretot per l'origen de l'incendi.
0: Doncs els focs d'aquests dies tornen a posar sobre la taula, com explicàvem, la manca de gestió forestal. Es tracta d'un problema que, segons els experts, fa dècades que s'arrossega i que seria una de les causes de l'elevat risc d'incendi. I és que l'abandonament progressiu dels boscos ha afavorit una acumulació de vegetació que a la mínima guspira s'incendia ràpidament. Més informació amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que la manca de gestió està causada per una falta de recursos des de fa dècades i també diuen que està causada pel despoblament del món rural. Segons el seu gerent, Jordi Terrades, cal reduir aquesta biomassa acumulada en els boscos per crear espais més segurs i facilitar les tasques d'extinció en cas d'incendi. El problema, però, és trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
7: Evidentment, falten més recursos per la gestió forestal, però també hem de solucionar un altre problema, que és que hi haguin treballadors en el bosc, perquè en tots aquests anys la gent han deixat de treballar en els boscos, i han deixat de treballar en els boscos perquè sovint han sigut feines precàries, però també tenim una altra dificultat, que en el bosc no hi pots treballar tot l'any.
6: Terrades defensa que les administracions han començat a prioritzar aquesta qüestió, però adverteix que revertir dècades de dèficit en la gestió forestal requerirà temps.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: I políticament, com entoma el govern de la Generalitat tota aquesta situació? Doncs el govern defensa la gestió dels boscos que ha fet en el darrer any, tot i reconèixer que els efectes del canvi climàtic obliguen a implementar noves actuacions que no seran fàcils ni ràpides. Anem al Palau de la Generalitat i és el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
9: Bona tarda, Gavi. L'executiu atribueix la multiplicitat d'incendis a la pujada de temperatures, la disminució de pluges i l'augment de la massa forestal en les darreres dècades. La consellera portaveu Sílvia Panecchi assegura que el govern ja ha posat fil a l'agulla per preparar la nova gestió forestal de Catalunya.
10: Amb la creació d'aquestes clarianes, d'aquestes cremes controlades, d'aquesta ampliació d'espais que tallin aquesta continuïtat de massa forestal, la creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
9: El govern ha convocat aquesta tarda els grups parlamentaris per explicar-los aquestes i altres actuacions. Des de Junts per Catalunya demanen la compareixença de Panecchi, especialment per l'incendi de les Gavarres, i el PP denuncia fanatisme climàtic. Són Salvador Vergés i Lorena Roldán.
11: Que hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Panecchi. No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de traçabilitat, un exercici de transparència i per poder aprendre de les lliçons d'aquests malaurats incendis que hem patit i que encara estem patint.
12: Catalunya necessita passar de una política reactiva a una autèntica política de prevención. Necesita gestionar los bosques durante los 12 meses del año y no acordarse únicamente de ellos, insisto, cuando llegan las llamas. Necesitamos una política responsable basada en la realidad del territorio y no en el fanatismo climático.
9: Sobre l'incendi de les Gavarres, Sílvia Panecchi ha assegurat que la UTE sabia perfectament que no es podien fer treballs amb el pla Alfa activat i deixa l'assumpció de responsabilitats en mans de la justícia. La consellera també s'ha mostrat disposada a comparèixer en el Parlament.
0: Gràcies, Marcos. Més coses. Els plans d'Aena per modernitzar i ampliar l'aeroport del Prat tiren endavant.
4: El gestor aeroportuari espanyol ha adjudicat per 2,68 milions d'euros els treballs per redactar la revisió del pla director de l'aeròdrom barceloní i la seva avaluació ambiental, incloent-hi l'impacte sobre els espais protegits de la Ricarda i el Remolà. L'adjudicació se l'ha endut al conglomerat d'empreses Mott MacDonald Spain i IDOM Consultoria té l'encàrrec de definir la planificació futura de la infraestructura amb un termini màxim de 5 anys.
0: I l'exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat haver prioritzat la vacunació a majors de 60 anys després de la represa d'AstraZeneca durant la pandèmia de la Covid.
4: En el judici pel presumpte retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils, ha explicat que Salut Pública no rebia els censos dels agents ni coordinava els equips d'infermeria, desentenent-se així d'aquesta decisió. Ha assegurat que van demanar mantenir la vacunació dels essencials perquè el dispositiu ja estava preparat i no volien desfer el camí, tot i que ha defensat que prioritzar els majors de 60 anys responia, diu, a un criteri estrictament sanitari.
0: I per cert, en aquesta plana politico-judicial acabem de saber que l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació per la fuga de Carles Puigdemont com a expresident de la Generalitat. El Tribunal Provincial creu que la presència de tres agents dels Mossos no era casual i veu indicis d'una omissió del deure de perseguir delictes, encara que no d'encobriment.

0: El Servei Català de Trànsit, ho dèiem en titulars, vol reforçar la formació dels motoristes davant l'elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes. Aquesta és una de les principals propostes que s'ha inclòs en el document de seguretat viària que el Servei Català de Trànsit ha treballat des del 2024 i fins a finals d'aquest any amb l'objectiu de reduir els accidents a la carretera.
1: Actualment és obligatori fer 4 hores de pràctiques en vies obertes al trànsit per obtenir el permís A, el que permet conduir motos de qualsevol cilindrada. Però pel Servei Català de Trànsit és insuficient, sobretot si ens fixem en les xifres. Dels 72 morts a les carreteres catalanes aquest any, 30 són usuaris de motos. Els accidents més habituals són sortides de via, caigudes sense la implicació d'altres vehicles i xocs frontals per envair el carril contrari. Les víctimes mortals solen conduir motos de gran cilindrada i la interpretació del govern, sense això sí, oferir dades que ho demostrin, és que en molts casos hi ha una manca de consciència o de formació per gestionar determinades situacions.
2: I pel tipus d'accident que és sortida de via, caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Si això hi sumes que cada vegada hi ha més, s'ha incrementat el nombre de persones que es treuen el permís A, doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
1: Davant d'aquesta realitat que els preocupa, el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, vol que l'obtenció del permís A estigui més vinculada a la formació pràctica. La idea és sumar més cursos de conducció real a les 4 hores que ja són obligatòries. Encara s'ha de concretar com s'enduririen aquestes

0: condicions que, tal i com estimen, podrien entrar en vigor l'any que ve.
1: I la Fundació Arrels alerta en el seu informe anual que cada vegada hi ha més persones vivint al carrer i assegura que la situació s'està cronificant. Dels gairebé 700 enquestats, només una de cada quatre persones té expectatives de tornar a viure en un habitatge. La directora de l'entitat, Beatriz Fernández, n'ha parlat a la ciutat d'Onda Cero i ho ha recollit l'Eudald Sanz.
2: La directora de la Fundació Arrels explica que el sensellarisme s'està cronificant perquè cada cop són més les persones que viuen al carrer de les que troben un allotjament. La pèrdua de l'habitatge, juntament amb els processos de migracions, són dues de les principals vies d'entrada al carrer. Fernández creu que la problemàtica del sensellarisme s'ha de tractar de manera transversal.
3: S'ha de tenir una visió transversal i que impliqui no solament en el que són serveis socials, sinó també altres departaments, i no únicament a nivell d'Ajuntament, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot d'Estat.
2: Fernández també apuntava a abordar el sensellarisme primerenc i a garantir l'accés a l'habitatge estable com a mesures per reduir la cronificació. La Fundació Arrels va comptabilitzar l'any passat a Barcelona 4.800 persones sense llar, de les quals gairebé 2.000 dormien al carrer. Aquesta xifra suposa un increment del 43% respecte al 2023, que se situava a prop de les 1.400 persones. Pel que fa a Catalunya, hi ha més de 6.800 persones sense llar, segons un informe de la Sindicatura de Greuges de l'any passat.
1: I com us dèiem en titulars, a Barcelona els bombers han desallotjat els veïns de 5 edificis per un esvoranc en el pati interior d'una illa al barri del Putxet. Tot indica que el forat de 8 metres de diàmetre està relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. A la zona s'hi troba el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, una situació, però, que no ha deixat cap ferit. Això sí, els veïns han estat tots desallotjats i no es preveu que puguin tornar a casa durant el dia d'avui. Es tracta de 3 blocs del carrer Leibstein i 2 blocs de Teodora a la Madrid. Les autoritats ho vinculen directament a les obres de la L9 per als treballs de la tuneladora. En aquests moments, els bombers estan posant formigó a l'esvoranc per cobrir el forat. Un cop fet, sense previsió de temps, les autoritats ho monitoritzaran per evitar noves afectacions. També mirar els fonaments dels edificis, tot i que en principi descarten nous esvorancs. Els veïns en aquests moments es mostren intranquils, ens diuen desconcertats i avisen que ja fa 6 mesos que els topògrafs estan fent proves per la zona arran de les obres de la L9.
5: Estem una mica intranquils i amb això també t'he de dir que hi havia molts controls, perquè jo mateixa, com a curiosa, vaig preguntar-los què és el que esteu fent i ells mateixos me deien, mira, estem mirant els moviments.
4: Les autoritats fins ara no xifren el nombre de veïns afectats, uns veïns, per cert, que critiquen que s'hagin ja reprès les obres de la L9.
1: Gràcies, Ferran. Un petit apunt abans de la pausa per la publicitat, i és que la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies, tal com havia demanat la Fiscalia. La causa està oberta per homicidi. Els Mossos van detenir aquest home dissabte pels fets que van tenir lloc la nit del dijous de la setmana passada.
6: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: La vida parece seguir un rumbo claro. Marcamos metas y un día, sin previo aviso, cáncer de mama. Una palabra lo atraviesa todo. Metástasis. En este vacío aterrador, de repente algo cambia. Sabes que no estás sola, porque con apoyo y con investigación, juntas cambiamos la meta. Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.
8: Este sábado, Julia en la Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la denominación de origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
9: Descubren células madre. Arranca 1995.
10: Llega la inteligencia artificial.
11: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
12: Hay lugares donde el teatro forma parte de la historia. Este viernes 10 de julio, la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, se emite desde la Plaza Mayor de Almagro, con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico. Un programa especial desde uno de los grandes escenarios de la cultura en España, con el patrocinio de Globalcaja, la Universidad de Castilla-La Mancha e Iberdrola. Onda Cero, tu radio.
1: Hem de parlar del Mundial amb el Víctor Llucia, que ja tenim aquí amb nosaltres. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial.
13: Sí, després de superar la

0: la temporada.
1: Puede ser del Puerto, puede ser de Jerez.
0: Bueno, vamos a discutir.
1: Diferentes marcas.
0: ¿A bueno, que varias botellas? ¿Me estás pidiendo varias botellas?
1: No, que puedes traerte. Tráete una de Jerez y nos lo tomamos. Pero que esté frío, claro.
0: Bueno, ya me encargaré, ya buscaremos la...
1: Es un vino generoso. A ver cómo salimos de aquí.
0: Un abrazo grande.
1: Me parece bien, celebrarlo.
0: Venga.
2: Por fin, con Cantizano.
3: En directo a la última hora del verano.
4: La gente está con ganas de mar, relax.
3: ¿Siguen las costas rebajas?
4: Sí, pero hay que darse prisa.
3: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
5: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
7: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
8: Valorado.
7: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
8: En España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
10: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
11: A Onda Cero, las notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
12: Molt bona tarda. Tarda complicada. Pel que fa als incendis a Catalunya, els bombers de la Generalitat estan treballant en 4 focs actius. Sentmenat, Savallà del Comtat, a Tarragona, el de la Segarra, on s'han confinat diversos municipis, i un altre a Martorell. Una situació de focs simultanis que poden perjudicar les feines d'extinció. En aquests moments, l'estratègia dels bombers és evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi agafi una gran dimensió. Per això, fan una crida a la responsabilitat de la població davant l'alt risc d'incendi. Més coses, la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per l'home detingut dissabte per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies. D'aquesta manera, el Tribunal ha avalat la petició de la Fiscalia. La causa està oberta per homicidi. Tot i que encara s'investiguen les circumstàncies del crim, els Mossos tenen clar que no va ser una mort accidental, sinó que el menor va ser víctima d'una acció directa contra ell. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una sèrie d'estafes a persones grans, que també prenien joies i diners a diferents localitats de les comarques gironines. En un dels casos, una dona de Palamós ha perdut 12.000 euros i també es té constància d'un altre robatori a Santa Coloma de Farners. El modus operandi dels estafadors era el de fer creure a la víctima que es disposaven d'una butlleta de loteria premiada i que per algun motiu no la podien cobrar. Aleshores, es proposava a la víctima que li donés una part dels diners en efectiu i que fos ella qui cobrés la totalitat del premi, que no existia. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 8 aquí a La Brúixola, a Onda Cero, amb Lola Sorribas.
11: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
11: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la

0: helado, qué genialitat.
1: Ja, si no, compta les calories.
0: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: David Cervelló avui doncs està tota la matinada, de dos quarts de dues fins a les sis clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem? Molt bona nit.
1: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, que tornem, perquè ja no hi ha penals ni hi ha partits a hores de Nits de Ràdio, que això, anem a dir, la FIFA ja ho hauria d'haver previst, això, de no posar partits a l'hora del Nits de Ràdio. Bueno, el proper Mundial no passarà, perquè això d'Espanya-Marruecos, vull dir, no crec que posin els partits a l'hora del Nits. Bueno, en fi, tindrem celebrities, Robert Calvo, que ens porta una persona que ha passat molt per la televisió i m'ha dit que avui va començar aquesta persona amb molt relacionada amb el món del ciclisme. Veurem si va començar el Tour, No ho sé, ja veurem. I a l'entrevista d'actualitat parlarem d'un tema important. Parlarem amb una professional de la psicologia per parlar de com és que els joves avui en dia fan servir tant la intel·ligència artificial per tractar temes de salut mental. Quins són els riscos? Quins són els avantatges? Ho analitzarem amb l'Anna Huguet, que és experta en el tema. Tot això i molt més, a partir de dos quarts de dues i fins a les sis. Us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 31 minuts, sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dimarts 7 de juliol al marge del futbol? Pere Parés, bona tarda.
2: El bàsquet Girona ha comunicat que jugarà la FIBA Europe Cup l'any vinent, després de tancar una bona temporada a la Lliga ACB, on el conjunt de Moncho Fernández va assolir el 12è lloc. El club competeix per primer cop a la seva història a nivell continental. Cal recordar que és un club amb 12 anys d'història i 4 anyets a la màxima categoria del bàsquet estatal. Marc Gasol, president de l'entitat, expressava així la seva alegria.
3: Després d'una molt bona temporada per part de l'equip, doncs, tenir el premi de competir a Europa és un motiu de molta alegria i bueno, a més, és una competició que Girona ens porta molt bons records.
2: I seguim amb el Girona, aquest cop al femení, que avui ha anunciat la renovació d'Ainhoa López. L'escolta barcelonina de 29 anys, que és una de les capitanes, seguirà un any més amb l'Uni. El Girona ha celebrat l'acord posant en valor el lideratge de López. I en hoquei patins, el Barça ha anunciat avui el fitxatge de Davide Gavioli. El davanter italià prové de l'hoquei Trissino i signa fins al 2028.
1: 9 i 32. Des de ja i fins les 10, golf, efemèrides esportives i motor. Som-hi!
4: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
0: A la brúixola de Radio Estadio, de Tia Green.
1: De Tia Green, golf, amb el company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar, hola.
5: Bona nit a tots.
1: Carai, els Chacarra, tu. Carolina López Chacarra guanya el seu primer títol a Ladies European Tour.
5: Sí, la jugadora madrilenya es va imposar per 3 cops a l'Open femení de Hole & Court, conquistant el seu primer títol de Ladies European Tour en tan sols la seva tercera participació i convertint-se en la primera jugadora rookie en guanyar la temporada 2026. En un duel dominical amb l'australiana Kelsey Bennett i després d'anar 2 cops per darrere de la rival abans de l'inici de la jornada, Chacarra va firmar una ronda final de 68 cops menys 4 per al seu trofeu amb un resultat de 12 sota par. El dia va ser gener i li estic molt contenta, va dir la madrilenya germana, com deies, del jugador del DP World Tour, Eugenio López Chacarra, doble guanyador aquesta temporada del DP World Tour. Estava nerviosa, sobretot en els darrers 3 forats. Aquesta victòria, deia la jugadora, col·loca Chacarra al segon lloc en la classificació de novata de l'any, darrere de la nord-americana Ann Morgan, i la classifica per la ISPS Hand Scottish Open i el Women's Open. Són 2 tornejos de màxim nivell en què podrà competir Carolina després de la seva victòria a Bèlgica. A més, li suposarà una pujada al rànquing de Ladies European Tour. En només 2 tornejos jugats, es va col·locar ja al lloc 24è. Ja és la millor espanyola davant de Luna Sobron i Blanca Fernández. L'anglesa Charlie Hall és l'única golfista amb els

0: mateixos tornejos que Carolina, que està davant seu en el rànquing. Chacarra també farà una estirada del rànquing mundial, on fins ara ocupava el lloc 556 i estrenarà la seva millor classificació de sempre. En qualsevol cas, el més important és la pujada de moral i confiança que li donarà aquest triomf per les properes setmanes. La madrilenya, a més, una dada, es converteix també en la 18a jugadora espanyola que aconsegueix un triomf al Ladies European Tour. Sens dubte, una gran victòria per la jugadora madrilenya.
1: Estaran contents a la família. Parlem de David Puig, el català que jugarà el darrer major del curs, l'Open Championship, la propera setmana.
0: Efectivament, creix la nòmina d'espanyols que disputaran l'Open Championship, que aquest any es jugarà a Royal Big Lake en just 10 dies, i ja arriba ara mateix amb 6 jugadors després de saber que el Royal Ancient ha contactat amb el barceloní David Puig per confirmar-li que té plaça al quart i últim major de la temporada. Puig ha aconseguit la plaça per disputar-se l'Open gràcies a la seva posició al rànquing mundial, on ocupa el lloc 63è del món. Després de realitzar totes les excepcions possibles per participar a l'últim gran de l'any, Royal Ambitray ha vist que hi havia encara places disponibles dels 156 jugadors que començaran el torneig i van trucar al jugador espanyol a mesura que no estaven classificats els millors jugadors del rànquing mundial. Una excel·lent notícia pel jugador de la Garriga, en la que serà la seva 8a participació en un torneig gran amb només 24 anys. I serà la segona oportunitat per disputar l'Open, on va debutar el 2024 i on no aconseguia passar el tall. El jugador de golf Barcelona ha participat ja en 3 US Open, 3 PGA Championship, i aquest serà el seu segon Open. El seu gran objectiu, però, és aconseguir una plaça pel Masters d'Augusta del proper any. Els 6 jugadors que ja tenen plaça a l'Open són John Rahm, Ángel Ayora, Eugenio López Chacarra, José Le Ballester i l'amateur barceloní Àlex de Castro, que ho va fer amb les prèvies de la setmana passada.
1: Però encara podrien haver-hi més, amb via l'Scottish Open, que és la darrera oportunitat d'estar al major que tanca el curs perquè fa els grans.
0: Sí, efectivament, aquest dijous arrenca un dels tornejos importants, l'Scottish Open, on desembarquen les grans estrelles del PGA Tour per preparar la cita de la propera setmana a Royal Big Lake i acostumar-se a jugar en links. I a més dels jugadors com Scottie Scheffler, el nord-irlander Rory McIlroy, Justin Thomas o J.J. Spawn, la llista d'espanyols inclou també noms com els del barceloní Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Àlex del Rey o el malagueny Ángela Hidalgo. A més, Hidalgo tindrà una altra opció més el proper dilluns, ja que 12 jugadors podran encara optar una plaça per jugar a Royal Big Lake a una prèvia que es farà la mateixa setmana, i entre ells també el barceloní Adrià Arnaus. També participa el Renaissance Golf Club David Puig, com dèiem, John Rahm, Eugenio López Chacarra, jugadors que es volen preparar per l'Open Championship. L'amateur barceloní Àlex de Castro, com dèiem, anirà directe a Anglaterra, ja que aquesta setmana està disputant el Campionat d'Europa per equips amateur amb Espanya i, per tant, haurà de fer un curs accelerat dels links la mateixa setmana del campionat.
1: Saltem al PGA Tour. El Chris Gotterup guanya el John Deere Classic després de la desfeta de Ben Coles.
0: Sí, Chris Gotterup es va proclamar campió del John Deere després d'una espectacular remuntada a la darrera jornada. Gotterup va començar diumenge a 5 cops de desavantatge sobre el líder, però va signar una brillant volta de 62 impactes, menys 9, la millor del dia, per acabar el torneig amb 20 sota par i emportar-se la victòria per un sol cop d'avantatge i d'una manera sorprenent, amb el jugador esperant per jugar al play-off de desempat. Però tot va canviar al forat 18. Ben Coles, que buscava la seva primera victòria del PGA Tour, ho tenia tot a favor per fer un birdie al darrer forat i superar a Gotterup, però els nervis el van poder i va cometre un error de llançar la bola a l'aigua en un segon cop molt còmode, per acabar amb un dolorós doble bogey, i va obrir la porta al triomf de Gotterup, que realment no s'ho esperava. El nord-americà va superar finalment Max Homa, segon classificat, en 19 sota par, mentre que Ben Coles va acabar decepcionat i trist, compartint la tercera posició. Aquest és el tercer títol de Gotterup aquesta temporada, una gran ratxa i la cinquena al circuit nord-americà, confirmant el seu gran moment de forma i potser se li haurà de tenir molt present de cara a l'Open Championship.
1: Destacada actuació d'Eduard Rousseau i Victoria García Broto en l'Alps Tour, la segona divisió del golf europeu.
0: Sí, Alfred Olsen Alps de la Gomera va tancar l'edició d'enguany a Tecina Golf, a la Gomera, amb una brillant actuació dels professionals catalans Eduard Rousseau i Víctor García Broto. Els jugadors del Prat van completar una gran actuació amb una destacada segona posició per Rousseau, gràcies a un total de 200 cops, mentre que Víctor García Broto va acabar la sisena plaça amb un cop més. Només un impacte del seu company del club de golf del Prat, i els dos van destacar en aquesta prova del tercer circuit europeu. Rousseau va

0: finalitzar quatre cops del guanyador, l'holandès Lars Keunen, que es va adjudicar el torneig amb menys 17. Per la seva banda, Víctor també va completar un gran torneig i va quedar en la sisena posició, tot i que va estar molt a prop de les properes, en les primeres posicions. En aquesta prova de l'Alps Tour també hi van prendre part els catalans Álvaro Velasco i Agustí Quinquilla, que no van poder superar el tall. L'Alps Tour continua en territori espanyol, ja que aquesta propera setmana es disputa l'Alps de les Castelles, torneig que es disputarà del 9 al 11 de juliol al Golf Lerma, un dels seus tornejos més reconeguts els darrers anys.
1: L'Alps Tour, tercera divisió europea, tercera. El segon és l'Hotel Planner, que m'he liat. El Club de Campo de Madrid s'adjudica el campionat d'Espanya Interclubs femení.
0: Sí, aquest Interclubs femení ha baixat el taló en aquesta edició al Real Club de Golf de Sarauz, al Camp Guipúscoa, amb la victòria de l'equip de la Real Societat Hípica Espanyola, Club de Campo. El combinat madrileny va començar la segona jornada amb segona posició darrere del Club de Golf Escorpión, però una gran actuació en els quatre partits individuals li va donar el triomf amb un total de 334 cops, un menys que el Real Club de Golf Sant Sebastián i dos menys que el Club de Golf Escorpión, que van completar el podi. El conjunt de la Societat Hípica Espanyola ha tingut en aquesta última jornada dos grans baluars, com la jugadora Blanca Gómez Balboa i Elena Juanas, que han entregat dues targetes de 67 cops, mentre que Adriana Bigón va signar un 69 i Carlota Marcos, el resultat descartat, un 73. A la vista de la classificació final, en els tres primers ciclistes han estat separats només per un cop, una igualtat molt gran, i es va poder constatar que aquesta competició és molt interessant per jugar com a equips. Destaca també que els dos equips catalans presents a la competició, el Club de Golf Sant Cugat i el Real Club de Golf El Prat, que exercia de defensor del títol, van acabar amb la cinquena i sisena posició final.
1: I acabem amb Golf Muntanyà, que corona els nous campions de Catalunya doble, absolut i sènior.
0: Sí, aquest campionat de Catalunya doble, absolut i sènior de la Federació Catalana va viure dues grans jornades i molt caloroses jornades de competició a Golf Muntanyà, que van proclamar les noves parelles campiones de Catalunya en les categories absoluta i sènior. La competició oficial catalana va reunir un total de 60 parelles, 30 en categoria sènior i altres 30 en categoria absoluta. La primera jornada es va disputar en la modalitat Four Ball Stroke Play Scratch, mentre que la segona ho va fer en un format de greensome, en cops alterns. Un cop completades els 36 forats de competició, el títol absolut masculí va ser per la parella Albert Nebot i Joel Ramírez, amb un total de 135 cops. En categoria absoluta femenina, les noves campiones de Catalunya són Fiona del Olmo i Marta Bertran, amb un total de 145 impactes. Pel que fa al campionat de Catalunya doble sènior masculí, el títol oficial va ser per Mario Germán Salamanca i Nicolás de Mont, amb un total de 150 cops. I en categoria sènior femenina, les noves campiones de Catalunya són Soledad Desvalls i Cristina Pàmies, que van fer un total de 152 impactes. Moltes felicitats, doncs, a totes les parelles participants i especialment a les noves parelles campiones de Catalunya dobles absolut i sènior de l'any 2026.
1: Doncs tornarem a parlar de golf en aquesta brúixola de Radio Estadio Catalunya i, si ell vol, serà amb el Ramon Palomar, company i amic del diari Esport i el responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf. Que tinguis molt bon estiu, molta salut per tu i pels teus, estimat Ramon. Que vagi bé, una abraçada.
0: Igual a tots i molts verdis en aquestes setmanes estiuenques.
2: Vigor, vigor, vigor, vigor, vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
3: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
4: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloy Collazos.
5: Dilluns va fer 18 anys que Joan Laporta va superar la moció de censura com a president del Barça. Va ser impulsada per Oriol Giral, però no va prosperar perquè no va arribar al suport necessari de 2/3 dels vots. Tot i això, un 60% dels socis que van votar es van posicionar a favor de la censura, un resultat que va deixar molt tocada la Junta de Laporta.
6: Entenc que si volem que les pròximes juntes directives governin el club amb estabilitat, i parlo d'estabilitat perquè l'estabilitat és la mare dels èxits, hem de defensar i hem d'assumir que els mandats s'han d'acabar.
5: El president va continuar el càrrec i una temporada després el Barça va iniciar el cicle més guanyador de la seva història amb Pep Guardiola a la banqueta. Tal dia com avui, fa 71 anys que el ciclista de Montcada i Reixac, Miquel Poblet, va guanyar la primera etapa del Tour de França i es va vestir de groc. Poblet es va imposar la primera etapa de l'edició del 1955 i es va convertir en el primer català i espanyol a liderar el Tour. Aquell mateix any també guanyaria l'última etapa, amb arribada al Parc dels Prínceps de París. Dimecres farà 53 anys que el Barça d'hoquei patins va guanyar la primera Copa d'Europa de la seva història. El conjunt blaugrana va empatar 7 a la pista del Benfica i va fer valer el 5-3 aconseguit al partit d'anada al Palau Blaugrana. Aquell títol assolit el 7 de juliol del 1973 va ser la primera gran fita de la secció. Dijous es compliran 17 anys que el Tour de França va viure una jornada disputada íntegrament a Catalunya. La sisena etapa del Tour del 2009 va unir Girona i Barcelona en un recorregut de 181 km i mig.
7: Ahí arrancan ya. Hushov sale con mucha fuerza. José Joaquín un poquito más enganchado. Vamos a ver a Freire si puede pelear ahí con Hushov. Hushov que va aguantando y gana Hushov. Qué pena, Freire segundo, Rojas tercero, ¿eh?
5: El noruec Hushov va guanyar l'esprint a Montjuïc per davant d'Òscar Freire i José Joaquín Rojas, mentre que Canzallara va conservar el mallot groc de líder. Aquella etapa va portar la ronda francesa al cor de Catalunya en una jornada marcada per la pluja. I acabem el divendres perquè també és una data important per l'atletisme català. El 10 de juliol del 2021, l'atleta barcelonina Sara Gallego va guanyar la medalla de plata als 400 metres tanques de l'Europeu Sots 23. La corredora de l'Hospitalet Atletisme va acabar segona a Tallin amb un temps de 55 segons i 20 centèsimes. Amb aquella marca va batre el rècord d'Espanya absolut, que estava en mans de Cristina Pérez des de feia 33 anys i va confirmar-se com una de les grans promeses de l'atletisme català.
8: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
9: Hablamos de 205 caballos de potencia.
10: Suena bien.
9: 4,3 litros de consumo a los 100.
10: Suena a Qashqai Power.
9: Y al 0% TAE.
10: Suena a que estreno Nissan.
9: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en Nissan.es.
11: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: A la brúixola de Radio Estadio, gas a fons.
1: A fons, a fons, gas a fons per repassar l'actualitat del món del motor. Tant se val el número de rodes, dues o quatre, perquè tenim el millor pilot de la parrilla informativa, Alejandro Pozo. Ale, hola.
12: Hola, Albert, muy buenas.
1: Fue el pasado un fin de muy movido en el mundo del motor, sobre todo en las cuatro ruedas, y empezamos, como no puede ser de otra forma, con la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1 y el Gran Premio de Gran Bretaña, que acabó con sorpresón.
12: Así es, Albert, porque el fin de semana en Silverstone estaba siendo dominado por el líder del mundial, Kimi Antonelli, que ganó la carrera al sprint del sábado, salía desde la pole el domingo, pero las cosas se comenzaron a torcer desde la salida para el joven piloto italiano. Los dos Ferrari adelantaron al de Mercedes en la primera curva, aunque Antonelli reaccionó y adelantó a Hamilton unas vueltas más tarde para ponerse segundo. Fueron pasando las vueltas y Antonelli empezaba a acercarse peligrosamente a Leclerc. De hecho, parecía bastante probable que le pudiese adelantar para ganar la carrera, pero un problema en su Mercedes, otro más, problema mecánico generado tras pisar la parte exterior del piano en la curva 9, pero no de forma excesiva, ya lo había hecho así varias veces Antonelli, era su trazada, pero le acabó condenando a terminar la carrera incluso fuera de la zona de puntos. Eso dejó vía libre para la victoria de Leclerc, que no es solo sorprendente porque batió a los Mercedes, sino porque lo hizo también con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tras varios grandes premios en los que Leclerc había estado muy por detrás del 7 veces campeón del mundo, y no solo acabó con esa mala racha, sino que lo hizo en la carrera de casa de Hamilton, donde Lewis ha ganado nada más y nada menos que 9 veces como piloto de Fórmula 1. No pudo ser esta vez para Lewis Hamilton, que tuvo que, eso sí, sin embargo, pudo sí subirse al podio al terminar tercero, tras Leclerc y el Mercedes de George Russell, que aprovechó el problema de Antonelli para volver a recortarle puntos a su compañero y está a 25 en el campeonato. En cuanto al resto de la zona noble de la parrilla, Norris acabó cuarto con un McLaren que estuvo muy lejos de poder pelear contra Mercedes, Ferrari y Red Bull, al menos el de Verstappen, pero aprovechó no solo el problema de Antonelli, sino el del propio Verstappen, que tuvo un accidente en las últimas vueltas que provocó que su alerón trasero no se cerró. Eso le hizo acabar contra el muro al piloto holandés. Quinto fue Hadjar, el compañero

Unes 30 segundos, a partir de les 10 de la nit a Vancouver s'enfrontaran Suïssa i Colòmbia per veure el darrer partit dels quarts de final, per veure qui de vuitens, per veure qui s'ha...

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, ja tornem a estar aquí, que hem estat uns quants dies sense estar per tot això del futbol i tal, però bueno, ja ho han solucionat més ràpid i ja podem, doncs, no hi ha penals, no hem d'esperar cap cosa estranya i podem començar el Nits de Ràdio del ja dimecres 8 de juliol de 2026. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més, quan arriben aquestes hores i no hi ha futbol, perquè clar, aquests dies hem estat una mica condicionats pel balón, per l'esférico, si entra o no entra, si hi ha penals, no hi ha penals, si es classifiquen, si juguen en Dallas o en Los Angeles o en Nova York, però no, ara ja tenim amb nosaltres l'home que és capaç d'analitzar les figures, les persones que han passat pel món de la televisió i que sobretot ens fa passar una grandíssima estona, com és Robert Calvo!
6: David Cervelló!
7: No crio gaire perquè les finestres són obertes i
5: és que, clar,
7: potser despertaré algú a aquesta hora de la matinada.
5: A veure, desperts estaran, perquè no es pot dormir per la calor i per la suor
7: la suor sobretot.
5: És que la suor és una cosa que dius...
7: És el carregalima per tot el cos.
5: Mare meva, jo és que estic suant de forma constant. O sigui,
7: sí.
5: Jo no m'aturo.
7: No, i a més surts de la dutxa i segueixes suant.
5: Efectivament.
7: Vull dir que podries estar sota la dutxa tot el dia, el que
5: passa,
7: clar,
5: no és el que
7: hauríem de fer,
5: no és
7: el que hem de fer, vaja. Per tant, ens dutxem 2-3 cops al dia,
5: sí,
7: 4.
5: Sí. Jo tinc poros que van gotejant, van fent gotes de suor tota l'estona.
7: Puc dir-te que ja des del mes de maig fins al mes d'octubre, novembre, jo estic tot el dia moll.
5: Imagina't. Sí. És que és
7: llavors,
5: això,
7: de novembre a abril, diguéssim que estic una mica humit.
5: Val.
7: Jo no paro de suar tot l'any.
5: O sigui, tu ets de suor perenne, però,
7: sí.
5: però clar, la quantitat de litres perduts depèn d'això, el balanç de sudoril. Bueno, doncs a veure, anem a parlar, anem a refrescar, anem a fer una ràdio fresca.
7: Et portaré un exponent que ens ve a explicar que tu i jo tenim una infància, tu una mica abans que jo, però som de la mateixa quinta.
5: Bueno, ja em queda
7: lluny. Tenim una infància que podríem dir que hem sortit bastant airosos d'ella per vist de les coses que hem viscut a la televisió, no? Per exemple, els personatges que han passat per la nostra vida. I no parlo només de personatges televisius, parlo de personatges de tota mena, de cantants, d'actors, d'actrius, d'excentricitats, de personalitats excèntriques. I aquesta que avui tenim aquí, la nostra celebrity convidada d'avui, combina les dues coses, l'excentricitat i a la vegada la tendresa, però sense ser tendra del tot, perquè en realitat és impostada, i ho descobrirem just al final de la secció, quan descobrirà la seva veritable cara i la que ha acabat destapant ja d'una edat, podríem dir que molt adulta, perquè aquesta dona s'ha dirigit tota la vida, o gairebé tota la vida, als més petits, als infants, als nens i les nenes, però clar, no ho feia quan ella era una nena, no, ho feia quan ella ja tenia 20 llargs, 30 llargs, no? Mm-hmm. Estic parlant de l'amiga de los niños, David. Si
5: val.
7: Tu et diuen en aquest país l'amiga de los niños, val, perdó.
5: Jo per mi era Teresa Raval, però perquè clar, jo sóc més gran.
7: És que ara em vindran algunes generacions a dir-me...
5: Sí.
7: Home, per mi era Teresa Raval.
5: Sí, sí.
7: Home, per mi era Gloria Fuertes,
5: per
7: exemple.
5: Sí.
7: Però diguéssim que per la gent de finals dels 80, o mitjans dels 80, mm-hmm, i que vam ser nens i nenes als 90, hi ha una persona que, sens dubte, ha marcat la nostra vida i, en algun cas, segurament l'haurà marcat per malament, perquè s'haurà sortit del guió aquella persona. Ho dic perquè a vegades és una mica elèctrica aquesta celebrity que tenim avui. I és que avui et porto a l'amiga de los niños, Letizia María Sabater Alonso. Letizia Sabater!
5: Ostres!
7: Perquè fa unes setmanes vam parlar aquí d'una altra Letizia,
5: sí,
7: que és història
5: cert,
7: de la televisió.
5: Cert. Que jo vaig pensar, ai, que em parla... No, aquell dia no, avui sí.
7: Vam parlar de la Letizia amb Z.
5: Sí.
7: I ara parlem de la Letícia amb C, o amb C de casa, que és Letícia Maria Sabater Alonso. Letícia Sabater, una dona que, segons diu la seva biografia, va néixer el 21 de juny del 1966. Per tant, acaba de fer anys, fa poques setmanes, i la felicitem des d'aquí, del 66, David? Del 66, vull dir, ja té una edat aquesta dona.
5: Sí, sí, sí.
7: Per això et dic que quan feia d'amiga de los niños no era tan niña, la Letícia Sabater.
5: Clar, no, havia de tenir 30 segurs. Aquesta dona,
7: una madrilenya que ens ha acompanyat a molts nens de tota Espanya, però que jo crec que segueix sent molt, molt madrilenya. No sé per què, em sembla un personatge molt, molt de Madrid.
5: Mm-hmm.
7: En fi, Letícia Sabater, avui repassarem la seva carrera des de la música, passant pels nens petits i arribant als nens més grans. Ja veuràs per què et dic això, perquè és que acabarem per tot l'alto i amb una festa estival que

0: que déu-n'hi-do. Letizia Sabater, als 80, als 90, ho era tot a la televisió. Mm-hmm. La seva carrera televisiva va començar, de fet, va començar a la Vuelta Ciclista a Espanya, David, sí. Ara que estem amb el Tour de França.
1: Sí.
0: Va debutar davant de les càmeres l'any 1986 com a figuranta de l'1-2-3 Responde otra vez, i després va aparèixer com a hostessa durant la Vuelta Ciclista a Espanya, i després ja el 1989 es va convertir en Chica Hermida perquè va aparèixer a Por la Mañana, el programa que presentava Jesús Hermida a Televisió Espanyola en aquell moment i del qual ja n'hem parlat aquí. En aquella època comença a entrar a les cases de tothom. Primer amb la Vuelta Ciclista, que jo em pregunto... Clar, la Letizia Sabater dels 80 no és la mateixa de Letizia Sabater,
1: no, clar,
0: que ara.
1: Clar.
0: I anava amb un altre aspecte. Tenia... De fet, sembla més gran als 80 que ara, tot i que ara és bastant grandeta.
1: Sí.
0: I en la Vuelta Ciclista a Espanya, jo he vist imatges, he vist fotogrames. No he trobat el vídeo on ella expliqui aquell moment en el qual va aparèixer la Vuelta Ciclista a Espanya, però va ser-hi, i després, com et deia, va estar amb l'Hermida, i en aquella època és quan comença, diguéssim, a captivar els directius de la televisió i es converteix en una estrella de la televisió. Tant és així que li van fer una cançó. Un pingüino en mi ascensor té una cançó que es diu Televisión Star, que diu, y es que yo quiero ser como Letizia Sabater.

0: che vuoi.
1: Salire dalla pantalla, non parare di parlare, convertirmi in la reina del tuo quarto d'estar.
0: Déu-n'hi-do, un pingüino sí, amb mi ascensor, meravellosos.
2: És que ja es convertint en la reina dels, de les saletes d'estar de casa, dels menjadors de casa. Durant la seva infància, la Letizia Sabater va patir molt a causa del seu estrabisme que l'ha acompanyat tota la vida i que a dia d'avui segueix, diguéssim, que les imitacions que encara avui li fan encara segueix marcant aquestes imitacions. Però, tot i això, va aconseguir fer-se un forat a la tele dels 90 i allà va començar, diguéssim, en els primers espais que eren els de continuïtat de la 2 de Televisió Espanyola.
3: Hola, buenas noches. Hoy en Cineclub, dentro del ciclo Jack Lemmon, tendrán un clásico de la comedia americana. Con faldas ya lo loco. Con Marilyn Monroe y Tony Curtis. Esta película obtuvo un Oscar al mejor vestuario. Ahora pasemos al jazz. Esta noche en Jazz entre Amigos tendrán al grupo Kest, uno de los más consolidados de los 80. Su música es de gran intensidad y tiene importantes toques de improvisación y swing.
0: Fixa't que avui en dia la comunicació, qualsevol professional o professor o professora de comunicació et diria que això és infumable.
2: Sí, sí.
0: O sigui, et diria que així no es pot comunicar, que saps, si no enganxes els primers dos segons és que ja no sé què, saps? Vull dir que hi ha coses que jo no sé si hem anat a millor. Jo no critico, com ho feia, jo el que critico és que ara de cop i volta ens hem tornat com molt bojos, no? I les coses poden tenir una certa pausa, no?
2: Recordem també, i ho vam dir aquí fa unes setmanes, quan parlàvem de les, dels inicis de TV3, que la Mari Pau Huguet sortia a fer cada matí la continuïtat de TV3, deia, bon dia, avui a Televisió de Catalunya començarem amb un...
0: Ah, però amb pausa, amb calma, sense pressa,
2: sí.
0: Tu ja et quedaràs, és problema, o sigui, però bueno, és la competitivitat que hi ha ara per captar l'atenció, no? Que em sembla tan perillós i tan poc productiu, però bueno.
2: I tant, després d'aquesta continuïtat que la qual donava pas o la qual explicava la Letizia Sabater, ella va començar, diguéssim, a divertir-se, va començar a fer-se una xica pizpireta, que es diu, no? I va crear una cançó que es deia El Leti Rap, i aquí ve la part musical d'aquesta celebrity d'avui, va crear una cançó que es diu El Leti Rap perquè ella va convertir-se en aquesta reina de la tele amb els nens amb el programa Con Mucha Marcha.
0: Mare meva, escoltem-ho. Bueno, era un tipus de música dels 90,
2: sí,
0: molt.
2: Sí, totalment. Aquest sintetitzador.
0: Sí.
4: Soy tu colega Leti, te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegis de tu misma edad. Ponte una gorra para...
0: Si dius vacilar i colegis, ja vol dir que, tens revisions anuals,
2: Vinc aquí a desxifrar o intentar desxifrar el seu llenguatge televisiu. Perquè va crear algunes paraules, va acunyar algunes paraules, no?
0: Termes que ja són molt boomers, que diuen ara,
2: bueno, no,
0: els caducos.
2: No són ni boomers, gairebé. És que ni els boomers entenien allò.
0: És prehistòric, ja.
2: Diu aquesta lletra, que és pura poesia, profunditat, diu, soy tu colegui Leti, i te voy a enseñar una nova forma de bailar el Leti Rap.
0: Molt bé.
2: Podràs vacilar i te podràs quedar con todos tus colegis de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar. Y cálzate unas Alpe guay guay de verdad. Tronquis y coleguis, vamos a rapear esta supermarcha que te va a molar. Boy girl, brazo arriba, brazo izquierdo, movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es el Leti Rap.
0: Molt bé. Molt bé. Jo m'imaginava el Fernando Sánchez Dragó analitzant la lletra. Aquí quan lo dice i tal, Mare meva. Impressionant. Sí, prou bé hem sortit, Prou bé hem sortit.
2: Per això deia a l'inici que hem sortit molt bé, perquè hi havia una noia o una dona a la tele a les 8 del matí que ens deia tronquis, col·leguis i Leti Rap. I ens feia ballar el Leti Rap, ens feia cantar el Leti Rap. I deia... Ok, McKay, i deia, a mediodia, alegria. Ara ho escoltarem. Però és que ella va començar a presentar un programa que es deia Con Mucha Marcha a Televisió Espanyola, que era una cosa que no s'acabava mai. Començava a les 8 del matí, et despertava, després et feia una mica d'aeròbic, ara ho escoltarem, i a més t'animava al matí, tenia un lloro allà al costat que a mi em fa molta gràcia que li deia ¡cállate loca! ¡Cállate loca!
0: Molt bé, molt bé.
2: El lloro anava dient ¡cállate loca!
0: Com ha canviat lo de la salut mental, en televisió?
2: Sí, també és veritat. Ella anava fent aeròbic, escolta. Molt bé.
5: Bueno, bueno, bueno, chicos, ha llegado el momento del aeróbic. ¿Estáis todos preparados? Porque vamos a trabajar cintura, culete, cadera y tórax.
0: Molt bé.
5: Así que si estáis preparados, no os preocupéis, hombre, si tenéis alguna...
0: Bueno, ella els abdominals els ha treballat molt, perquè ara els té...
2: Sí, la veritat és que sí, que els té treballats, però per la cirurgia.
0: Sí, per la cirurgia.
5: Y a las chicas, haciendo tabla aeróbic, ¿ok?
2: És que potser la Gennara no ho sap, però la Letizia Sabater... en una de les seves múltiples operacions de cirurgia plàstica o de cirurgia estètica que s'ha fet, es va fer això que es diu el six-pack, que vol dir que se't marquen els abdominals a la panxa com si tinguessis uns abdominals de veritat, però són de per riure, són de pega.
0: Són de pega. És que, a veure...
2: Ella no els té de veritat.
0: No.
2: El que passa que vull dir que, per l'edat que té, està prou bé, eh? Vull dir que es cuida bastant, és una dona que... Bé, no sé. No sé si es cuida molt.
0: Bueno... deixem un dubte, deixem un...
2: Sí, al final de la secció, perquè no, perquè ho dic això.
0: A veure.
2: Doncs ella es va convertir en una sensació fent aquest programa com Mucha Marcha, que ella es passava tot el matí a la tele, anava donant pas a les Tortugues Ninja, anava donant pas a tota una sèrie de dibuixos animats, i al final s'acomiadava amb el seu llenguatge habitual.
5: Taratara, hey! Bueno, todo bien, ¿no? Ya sabéis que lo mejor del martes, ¿qué es? Que mañana es miércoles. Qué malo, ¿no? Malísimo. Bueno, nos seguimos
0: que
5: con
0: no
5: mucha, mucha marcha. ¿Por qué? Porque tenemos mucha marcha con Reporter Blues. Mucha marcha con nuestras recetas de cocina. Muchísima marcha con las tortugas ninja. Y mucha, pero que mucha más marcha con nuestra canción, que espero que la bailéis y cantéis vosotros en casa y yo aquí en el estudio, pero acompañada por todos, ¿vale? Bueno, y ahora ya, requete, requete. Ay, muchísima marcha. Me voy a poner muy bien y comodita para ver nuestra próxima serie. Que empieza ya, a por ella, chicos.
2: Jo t'he de dir que, sincerament, a mi em van parlar així durant molt temps, jo la veia, la Letizia Sabater, i per això et dic que prou bé he sortit, per com em parlava aquesta dona, que parlava d'una forma absolutament antinatural als nens i les nenes.
0: Exacte.
2: Perquè els nens i les nenes, ni els dels 90, parlàvem així pel carrer.
0: Ningú mai ha parlat així.
2: Ningú mai ha parlat així, com si estigués doblant una sèrie de... No sé.
0: És allò que la gent tenia que... Perdó, amb tots els respectes, per la Letizia, que calli ja i que posin la sèrie, saps? Jo vull veure la... Perquè eren programes contenidors, eren programes on veies les sèries i volies veure allò, si la demés et sobrava.
2: Ella es volia fer l'enrotllada.
0: Sí, no, clar.
2: Però no ho era gaire d'enrotllada. De fet, estressava bastant. Sigui com sigui, va ser tant l'èxit d'aquest programa de com Mucha Marcha que a Televisió Espanyola van dir, escolta'm, ja que la tenim de dilluns a divendres, li podríem donar un programa també el dissabte al matí. I es deia No te lo pierdas i el presentava juntament amb Enrique Simón.
6: No te lo pierdas, no. No te lo pierdas, no. No te lo pierdas, no.
7: No te lo pierdas, nuestros tres mosquiteros.
0: Pues m'estan entrant unes ganes de perdre-m'ho.
2: Sí, la veritat és que sí.
7: No te lo pierdas, no. Y como no, Oscar Vidal y sus manualidades. No te lo pierdas. Y Gustavo, que está como una cabra y de paso nos trae alguno para aquí.
0: Vam sortir molt bé, però...
2: Sí.
0: O sigui, això tu ara ho poses, una professional de la salut mental s'ho posa i diu, ara ho entenc tot, Saps allò que analitzen els traumes infantils i tot això? Doncs comenceu a veure programes d'aquests i entendreu moltes coses de la gent que li passa.
2: Si vegessis el vídeo d'això que estem escoltant...
0: No, és que estic sagnant per una orella.
2: Ella està contínuament mirant a càmera, fent saltirons,
0: Bueno, mirant a diverses càmeres.
2: Intensitat i anar rient.
0: No, clar. Perquè almenys el Simón anava cantant No te lo pierdas, i l'altre feia
2: Sí, quan més feia això.
0: Mare meva, ostres, tu.
2: Bé, l'èxit va ser aclaparador. Estem a l'any 1991. De fet, va ser tal l'èxit d'aquests programes de No te lo pierdas i com Mucha Marcha i després de la continuïtat i el Jesús Hermida, que Mariano Zores li va donar un paper en una sèrie a Letizia Sabater l'any 1991. Va ser en aquell moment en el qual va néixer la televisió privada a Espanya, Telecinco i Antena 3 van arribar a les nostres vides i a Telecinco van dir, a veure, qui podem fitxar?
0: No, clar.
2: A part de Laurita Valenzuela perquè ens acompanyi els matins, però abans de la Laurita Valenzuela, qui podem posar? I diu, home, a la Letizia Sabater, diu, i com li posarem en el programa? I diu, bueno, la primera part es deia Desayuna con alegría, I la següent part es deia... A mediodia, alegria!
0: Mare meva.

0: Després clar. Diem de les lletres del Bad Bunny, eh? Però...
1: A mediodía alegría i ok, ok, McKay. Sí, sí, eren les grans expressions de Letizia Sabater, que va presentar aquests dos programes, Desayuna con Alegría, de l'any 1991 al 1993, i després A mediodía alegría, als anys 1992 i 1993, per donar pas després a un programa, una versió... Tu te'n recordes que feien un programa Telecinco que es deia Vivan los novios?
0: Sí, sí.
1: Doncs ella va fer Vivan los compis, clar que sí.
2: Hola, hola, col·legis, compitronquis.
0: Tronqui, tronquis, eh?
1: Compitronquis, sí.
2: ¿Y al fondo? Bueno, pues como aquí tenemos muchísima marcha, vamos a empezar el programa con tres hurras para todos los compis que nos están viendo desde casa, que se los vamos a dar nosotros desde aquí, venga. ¡Ip, ip! Y ahora tenemos que decir la contraseña, que eso también vosotros desde casa, ¿eh? Que también tenéis que trabajar desde casa. Venga, a las dos, ¿cómo se enrollan los tronquis? Pues una de compis a compitear.
0: Ara meva. Escolta, va ser, ara veig que va ser ella qui va inventar l'escoltar les notes de veu a doble velocitat.
1: Sí.
0: Ella anava a 1,5 o a 2.
1: Totalment. Anava bastant accelerada, sí. I després deia unes paraules que ningú tenia, perquè no, no, compitronqui, què vol dir?
0: Tronqui, tronqui, col·legui, michi, michi, fripi, tronqui, flinqui,
1: llenguatge
0: molt
1: dels 90, ara hi haurà algú dient, sí, jo deia compi, jo deia
0: sí,
1: tronqui.
0: Sí, sí, home, sí.
1: Molt bé. Jo no ho deia, no, mai he dit tronqui. No. Bé, diguéssim que va ser l'època daurada de Letizia Sabater, als sí, 90, sí. Als inicis dels 90. Després a Telecinco també va passar per altres programes com Mañana serán estrellas, l'any 1993, amb Carmen Sevilla i Manolo Escobar, mare i Campeones de la Playa, l'any 1994. El 1997 va abandonar Telecinco, no, i va tornar a Televisió Espanyola per presentar alguns programes especials, va fer una presentació així com esporàdica de Com mucha marcha, que va amagar amb tornar, però no. A l'inici dels 2000, jo crec que va presentar el seu programa que ningú recorda, que jo sí recordo, perquè la vaig entrevistar en aquella època. No confessaré res

0: aquí, bueno, si ho confessaré. La vaig entrevistar en un programa que es feia per una televisió que ja no existeix, que es deia Localia. Ella va venir de convidada en el programa en el que jo estava, un programa que es deia Encadenados.
1: Sí.
0: I jo feia un personatge, a banda de fer de mi, de la meva persona en el programa, jo feia d'un personatge que es deia Popova, que era una reportera russa que anava amb una perruca rossa. Llavors, ella és tan egocèntrica que va arribar allà al plató i es va creure que jo era una imitadora que li intentava fer una imitació i li vaig dir no, jo soy un personatge del programa. Llavors ella em va dir que tota l'estona l'intentava imitar i l'intentava imitar i que ella era inimitable. Dic, bueno, deixa'm que ho dubti. Sigui com sigui, la vaig entrevistar en l'època en la qual ella, en un canal local de Madrid que es diu Canal 7, o que es deia Canal 7, no sé si ja ha mort aquest canal, va presentar un programa que es deia Mentires Peligroses. Mentires Peligroses és un... Com et diré? Era com el del Julián Lago, te'n recordes?
1: Sí,
0: la màquina de la verdad?
1: Sí.
0: Val. Doncs això era la màquina de la mentira.
1: Ah, mira.
0: Però era una mica més rudimentària. Ells ho vestien com d'una cosa... Has d'escoltar tot el tall sencer perquè al·lucinaràs. Era la màquina de la mentira, no era res, ni més ni menys, que un assecador d'aquests de perruqueria, d'aquests del cap, que sembla una nau espacial, amb uns llums LED al voltant, d'aquests de Nadal, i llavors una màquina de fum al darrere. I llavors deien que allò et treia les mentides a la gent que anava allà, que anava, per exemple, a passar comptes de temes de banyes.
1: A ver.
2: No sé si es verdad que te dedicabas a pasearte en pijama y en sujetador.
3: Pero yo en mi caso me paseo como a mí me da la gana.
2: Sí, sobre todo delante del marido de tu hermana. ¿Por qué le pones marido?
3: Porque se te
2: ha puesto contigo o qué?
4: Ah, que se tapen los ojos.
3: Que no tengas un marido tan golfo. Es mi problema.
4: ¡Yo todo el coño, guapa!
3: Yo en mi casa tengo que andar como tú quieras, como tú quieras. Yo en mi casa ando como tú quieras. En sujetador o en pelotas, en mi casa.
4: Pero no delante de mi marido, guapa.
3: Que se vaya de mi casa.
2: No, hombre, pero es que lo hacías
4: Pilar. Claro, por eso me echaste esa.
2: Parece ser
4: que
2: lo hacías apuesta. De todas formas, mira. ¿Qué te parece? ¿Por qué no te sometes a la máquina de la tortura? Vamos a ver.
5: Porque es de la tortura.
2: Por otra.
6: Pero si no hace el
2: golpe,
6: psicólogo,
2: por favor, pasa la máquina de la tortura, por favor.
6: Fanta limón.
2: Seguridad, por favor, pásala a la máquina de la tortura. Antes de nada, mucha gente, bueno, hay mucha gente, una cosa quiero decir, muchísimos matrimonios que nos están llamando para ver si podemos meter a su marido en la máquina de la tortura. Nos están llamando así de mujeres.
1: Así de mujeres.
7: Ruth Metterdap es un invento del equipo científico de la Universidad de Brampton que se basa en un mecanismo que recoge los vapores que desprende el cerebro ante las reacciones de la persona. Es una máquina que, a pesar de estar en proceso de ajuste, ya cuenta con el aval de la Society of Scientific Research de Middleworth. Su grado de fiabilidad está en un 80%.
1: Sí, claro.
0: Atenció, perquè la màquina de la mentida o de la màquina de la tortura, com deia ella, es diu Truth Meter Bap, que vol dir la màquina de la veritat o la màquina que a través del vapor et treu la veritat. El Truth Meter Bap, ho acaba de dir aquest tall.
1: Jo era més de Vicks Vaporub, també t'ho dic, o Vaporab, que és com hauríem de dir.
0: Diu, és un invento de l'equipo científico de la Universidad de Brompton que se basa en un mecanismo que recoge los vapores que desprende el cerebro ante las reacciones de la persona. Es una máquina que, a pesar de estar en proceso de ajustes, ya cuenta con el aval de la Society of Scientific Research de Middleware. Su grado de fiabilidad está en un 80%.
1: Sí.
0: Això és el que deia aquest assecador de perruqueria que tenia uns llums al damunt i que traia la veritat. Evidentment, no hi havia ni veritat ni mentida, perquè allò no traia res. Com a molt traia uns pèls que havien quedat allà de quatre dones que havien passat.
1: Bany de vapor, uns baos, podien ser. Sí.
0: He de dir-te que després de l'etapa de Letizia Sabater presentant aquest programa, la va rellevar Loreto Valverde, que algun dia també haurà de passar per aquesta secció, Loreto Valverde.
1: Sobretot la seva risa i aquell...
0: Sí, Loreto Valverde, hi ha gent que no la coneix i que l'ha de conèixer.
1: Anava a dir que, per sort, Letizia va deixar el món de la televisió, però clar, hi ha un altre món que va acabar perdent, que és el món de la música, no?
0: Clar, el món de la música, diguéssim que va estar uns anys aparcat, perquè des del Letirap no havia fet música seriosament. I en els darrers anys ens regala... Fa una cosa... És com la Maria Carey, però més ho fa dos cops l'any, no un cop l'any, dos cops l'any. Ella per Nadal ens fa una cançó, bueno, anava a dir un villancico.
1: Sí, com el polvorrón.
0: I a l'estiu ens fa la cançó de l'estiu.
1: Molt bé.
0: Per exemple, jo t'emporto unes pinzellades.
1: Molt bé,
0: la més famosa es diu La Salchipapa.
8: Salchipapa!

0: Però mira, el que
1: vull dir és
0: que a la salsipapa, aquesta cançó, a part que és poesia pura, la gent ho haurà detectat, no té maldat.
1: Això és veritat.
0: D'una etapa d'estiu, que és aquesta salsitxa de Frankfurt amb patates fregides que serveixen a tants i tants bars com a etapa de si prens una... el que sigui. Aquesta cançó no té maldat, però ella va, diguéssim, ha redoblat el seu esforç i també la seva tendència ha canviat. Ja no es dedica a un públic tan, diguéssim, familiar, sinó que va més a buscar, per exemple, el Mr. Policeman.
1: A veure...